No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Sota les llambordes, al racó les històries respiren. Cada llambarda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
1: Oh, mamma mia, mamma mia!
0: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Ahir al matí es va celebrar el Consell d'Alcaldies del Vallès Oriental. Després de gairebé dos mesos es van reunir els màxims representants dels municipis del Vallès Oriental. Una sessió que partia amb la líder del PSC de Caldes com a protagonista. Carla Millán, consellera delegada de Joventut a la comarca, va presentar les polítiques de joventut que s'han desplegat i va fer una diagnosi dels punts d'informació juvenil. A banda d'això, durant la reunió també es va presentar l'Oficina Comarcal d'Habitatge, la iniciativa que té com a objectiu oferir assessorament a la ciutadania i als ens locals per trobar, mantenir i accedir a habitatges. També es va aprofitar per fer un balanç del pressupost i del desenvolupament dels objectius de l'Agenda 2030. Caldes reclamen a l'Ajuntament un pacte social i ecològic local per a la gestió forestal i la prevenció d'incendis. Després de l'incendi forestal de la setmana passada, la formació defensa que Caldes tingui un full de ruta propi en aquest tema. En un comunicat defensa un acord a gran escala amb la participació de l'ADF, les entitats, la pagesia i ramaderia, la propietat forestal, els grups polítics municipals i el veïnat de les zones més exposades. Tot plegat amb l'objectiu de definir una estratègia conjunta i consensuada de prevenció d'incendis i de gestió de bosc a llarg termini. Els comuns també aposten per mesures concretes com el suport estable als ADF mitjançant finançament plurianual o el foment de la ramaderia extensiva i els conreus com a eines de prevenció. Finalment, també aposten per treballar de manera coordinada amb els municipis veïns perquè el risc d'incendi, recorden, no s'atura als límits municipals. De sang especial de l'Escaldarium celebrada el passat cap de setmana aconsegueix 126 donacions. Després de la cancel·lació de les activitats de l'Escaldarium d'enguany, un dels actes que es van mantenir va ser la campanya de donació de sang de dissabte i diumenge. Entre els dos dies s'han realitzat 89 donacions de sang amb 12 nous donants i 24 donacions de plasma. Un cap de setmana solidari que, malgrat la suspensió d'una de les festes més importants, la Vila de Caldes es va volcar un cop més per ajudar a la ciutadania. El temps. Avui ens espera una jornada de calor intensa amb un cel que alterarà estones de sol amb alguns intervals de núvols prims. Un cop superat el pic de la tercera onada de calor, les temperatures han començat amb una mínima de 23 graus i al migdia s'enfilaran fins als 35 graus, deixant una sensació de molta calor durant les hores centrals del dia. El vent bufarà fluix al matí i moderat a la tarda, amb ratxes que poden arribar als 15 km per hora, fet que no serà suficient per alleujar l'aixafogor. Demà divendres la situació canviarà ben poc. Tornarem a tenir un dia majoritàriament assolellat, amb alguns núvols baixos a primera hora i algun interval de núvols al matí. Les temperatures baixaran lleugerament de matinada amb una mínima de 22 graus, mentre que la màxima es quedarà al voltant dels 34 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 10. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Ahir al matí es va celebrar el Consell d'Alcaldies del Vallès Oriental. Després de gairebé dos mesos es van reunir els màxims representants dels municipis del Vallès Oriental. Una sessió que partia amb la líder del PSC de Caldes com a protagonista. Carla Millán, consellera delegada de Joventut a la comarca, va presentar les polítiques de joventut que s'han desplegat i va fer una diagnosi dels punts d'informació juvenil. A banda d'això, durant la reunió també es va presentar l'Oficina Comarcal d'Habitatge, la iniciativa que té com a objectiu oferir assessorament a la ciutadania i als ens locals per trobar, mantenir i accedir a habitatges. També es va aprofitar per fer un balanç del pressupost i del desenvolupament dels objectius de l'Agenda 2030. Reclamen a l'Ajuntament un pacte social i ecològic local per a la gestió forestal i la prevenció d'incendis. Després de l'incendi forestal de la setmana passada, la formació defensa que Caldes tingui un full de ruta propi en aquest tema. En un comunicat defensa un acord a gran escala amb la participació de l'ADF, les entitats, la pagesia i ramaderia, la propietat forestal, els grups polítics municipals i el veïnat de les zones més exposades. Tot plegat amb l'objectiu de definir una estratègia conjunta i consensuada de prevenció d'incendis i de gestió de bosc a llarg termini. Els comuns també aposten per mesures concretes com el suport estable als ADF mitjançant finançament plurianual o el foment de la ramaderia extensiva i els conreus com a eines de prevenció. Finalment, també aposten per treballar de manera coordinada amb els municipis veïns perquè el risc d'incendi, recorden, no s'atura als límits municipals. De sang especial de l'Escaldarium celebrada el passat cap de setmana aconsegueix 126 donacions. Després de la cancel·lació de les activitats de l'Escaldarium d'enguany, un dels actes que es van mantenir va ser la campanya de donació de sang de dissabte i diumenge. Entre els dos dies s'han realitzat 89 donacions de sang amb 12 nous donants i 24 donacions de plasma. Un cap de setmana solidari que, malgrat la suspensió donada a les festes més importants, la vila de Caldes es va volcar un cop més per ajudar a la ciutadania. El temps. Avui ens espera una jornada de calor intensa amb un cel que alterarà estones de sol amb alguns intervals de núvols prims. Un cop superat el pic de la tercera onada de calor, les temperatures han començat amb una mínima de 23 graus i al migdia s'enfilaran fins als 35 graus, deixant una sensació de molta calor durant les hores centrals del dia. El vent bufarà fluix al matí i moderat a la tarda, amb ratxes que poden arribar als 15 km per hora, fet que no serà suficient per alleujar l'aixafogó. Demà divendres la situació canviarà ben poc. Tornarem a tenir un dia majoritàriament assolellat, amb alguns núvols baixos a primera hora i algun interval de núvols al matí. Les temperatures baixaran lleugerament de matinada amb una mínima de 22 graus, mentre que la màxima es quedarà al voltant dels 34 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes.

0: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Flow Rider. Alexander, girl, I know what you like.

0: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, l'assís de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres, a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 11. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Ahir al matí es va celebrar el Consell d'Alcaldies del Vallès Oriental. Després de gairebé dos mesos es van reunir els màxims representants dels municipis del Vallès Oriental. Una sessió que partia amb la líder del PSC de Caldes com a protagonista. Carla Millán, consellera delegada de Joventut a la comarca, va presentar les polítiques de joventut que s'han desplegat i va fer una diagnosi dels punts d'informació juvenil. A banda d'això, durant la reunió també es va presentar l'Oficina Comarcal d'Habitatge, la iniciativa que té com a objectiu oferir assessorament a la ciutadania i als ens locals per trobar, mantenir i accedir a habitatges. També es va aprofitar per fer un balanç del pressupost i del desenvolupament dels objectius de l'Agenda 2030. Caldes reclamen a l'Ajuntament un pacte social i ecològic local per a la gestió forestal i la prevenció d'incendis. Després de l'incendi forestal de la setmana passada, la formació defensa que Caldes tingui un full de ruta propi en aquest tema. En un comunicat defensa un acord a gran escala amb la participació de l'ADF, les entitats, la pagesia i ramaderia, la propietat forestal, els grups polítics municipals i el veïnat de les zones més exposades, tot plegat amb l'objectiu de definir una estratègia conjunta i consensuada de prevenció d'incendis i de gestió de bosc a llarg termini. Els comuns també aposten per mesures concretes com el suport estable als ADF mitjançant finançament plurianual o el foment de la ramaderia extensiva i els conreus com a eines de prevenció. Finalment, també aposten per treballar de manera coordinada amb els municipis veïns perquè el risc d'incendi, recorden, no s'atura als límits municipals. De sang especial de l'Escaldarium celebrada el passat cap de setmana aconsegueix 126 donacions. Després de la cancel·lació de les activitats de l'Escaldarium d'enguany, un dels actes que es van mantenir va ser la campanya de donació de sang de dissabte i diumenge. Entre els dos dies s'han realitzat 89 donacions de sang amb 12 nous donants i 24 donacions de plasma. Un cap de setmana solidari que, malgrat la suspensió d'una de les festes més importants, la vila de Caldes es va volcar un cop més per ajudar a la ciutadania. Temps. Avui ens espera una jornada de calor intensa amb un cel que alterarà estones de sol amb alguns intervals de núvols prims. Un cop superat el pic de la tercera onada de calor, les temperatures han començat amb una mínima de 23 graus i al migdia s'enfilaran fins als 35 graus, deixant una sensació de molta calor durant les hores centrals del dia. El vent bufarà fluix al matí i moderat a la tarda, amb ratxes que poden arribar als 15 km per hora, fet que no serà suficient per alleujar l'aixafogó. Demà divendres la situació canviarà ben poc. Tornarem a tenir un dia majoritàriament assolellat, amb alguns núvols baixos a primera hora i algun interval de núvols al matí. Les temperatures baixaran lleugerament de matinada amb una mínima de 22 graus, mentre que la màxima es quedarà al voltant dels 34 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Sota les llambordes, el racó on les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície.
1: Moltes gràcies.
0: Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, sí, amb Conxi Sánchez.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: ve històricament de l'època del Santiago.
1: La fórmula de Ràdio Caldes.
0: I els modernistes.
1: La millor fórmula d'aquest estiu.
0: Sitges, doncs, això una mica, un temps passa d'això i...

0: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Què vols que et digui?

0: Jo penso que tots tenim en la nostra mentalitat, en la nostra manera de fer, parts lluminoses i parts fosques. Normalment les lluminoses són molt lluminoses i les fosques són petites.
1: Ràdio Caldes, la banda sonora d'aquest estiu.
0: Amagats, no? Llavors m'agrada que a les meves novel·les tots els personatges, tant els que són bons com els que són dolents, tinguin aquestes dues vessants, no? O sigui, els personatges bons en un moment donat poden fer alguna cosa que podria dir-se que potser no

mira, pensant tu una mica, és com els personatges que dic que tenen aquesta part lluminosa i una part fosca. Sitges és un poble amb una imatge molt bona, és un poble molt bonic, és molt cuidat, és molt maco, però també, com tot poble de turisme massiu,

0: Dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Són les 12. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Ahir al matí es va celebrar el Consell d'Alcaldies del Vallès Oriental. Després de gairebé dos mesos es van reunir els màxims representants dels municipis del Vallès Oriental. Una sessió que partia amb la líder del PSC de Caldes com a protagonista. Carla Millán, consellera delegada de Joventut a la comarca, va presentar les polítiques de joventut que s'han desplegat i va fer una diagnosi dels punts d'informació juvenil. A banda d'això, durant la reunió també es va presentar l'Oficina Comarcal d'Habitatge, la iniciativa que té com a objectiu oferir assessorament a la ciutadania i als ens locals per trobar, mantenir i accedir a habitatges. També es va aprofitar per fer un balanç del pressupost i del desenvolupament dels objectius de l'Agenda 2030. Caldes reclamen a l'Ajuntament un pacte social i ecològic local per a la gestió forestal i la prevenció d'incendis. Després de l'incendi forestal de la setmana passada, la formació defensa que Caldes tingui un full de ruta propi en aquest tema. En un comunicat defensa un acord a gran escala amb la participació de l'ADF, les entitats, la pagesia i ramaderia, la propietat forestal, els grups polítics municipals i el veïnat de les zones més exposades. Tot plegat amb l'objectiu de definir una estratègia conjunta i consensuada de prevenció d'incendis i de gestió de bosc a llarg termini. Els comuns també aposten per mesures concretes com el suport estable als ADF, mitjançant finançament plurianual o el foment de la ramaderia extensiva i els conreus com a eines de prevenció. Finalment, també aposten per treballar de manera coordinada amb els municipis veïns perquè el risc d'incendi, recorden, no s'atura als límits municipals. De sang especial de l'Escaldarium celebrada el passat cap de setmana aconsegueix 126 donacions. Després de la cancel·lació de les activitats de l'Escaldarium d'enguany, un dels actes que es van mantenir va ser la campanya de donació de sang de dissabte i diumenge. Entre els dos dies s'han realitzat 89 donacions de sang amb 12 nous donants i 24 donacions de plasma. Un cap de setmana solidari que, malgrat la suspensió d'una de les festes més importants, la vila de Caldes es va volcar un cop més per ajudar a la ciutadania. El temps. Avui ens espera una jornada de calor intensa amb un cel que alterarà estones de sol amb alguns intervals de núvols prims. Un cop superat el pic de la tercera onada de calor, les temperatures han començat amb una mínima de 23 graus i al migdia s'enfilaran fins als 35 graus, deixant una sensació de molta calor durant les hores centrals del dia. El vent bufarà fluix al matí i moderat a la tarda, amb ratxes que poden arribar als 15 km per hora, fet que no serà suficient per alleujar l'aixafogor. Demà divendres la situació canviarà ben poc. Tornarem a tenir un dia majoritàriament assolellat, amb alguns núvols baixos a primera hora i algun interval de núvols al matí. Les temperatures baixaran lleugerament de matinada amb una mínima de 22 graus, mentre que la màxima es quedarà al voltant dels 34 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.com.

Ràdio Caldes, 107.8. La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes.

A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. This ain't gonna be easy.

0: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
1: Oh, mamma mia, mamma mia!
0: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? Cocaïna?

0: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma mena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. We're living in.

0: Es la una. Noticias. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Ahir al matí es va celebrar el Consell d'Alcaldies del Vallès Oriental. Després de gairebé dos mesos es van reunir els màxims representants dels municipis del Vallès Oriental. Una sessió que partia amb la líder del PSC de Caldes com a protagonista. Carla Millán, consellera delegada de Joventut a la comarca, va presentar les polítiques de joventut que s'han desplegat i va fer una diagnosi dels punts d'informació juvenil. A banda d'això, durant la reunió també es va presentar l'Oficina Comarcal d'Habitatge, la iniciativa que té com a objectiu oferir assessorament a la ciutadania i als ens locals per trobar, mantenir i accedir a habitatges. També es va aprofitar per fer un balanç del pressupost i del desenvolupament dels objectius de l'Agenda 2030. Caldes reclamen a l'Ajuntament un pacte social i ecològic local per a la gestió forestal i la prevenció d'incendis. Després de l'incendi forestal de la setmana passada, la formació defensa que Caldes tingui un full de ruta propi en aquest tema. En un comunicat defensa un acord a gran escala amb la participació de l'ADF, les entitats, la pagesia i ramaderia, la propietat forestal, els grups polítics municipals i el veïnat de les zones més exposades. Tot plegat amb l'objectiu de definir una estratègia conjunta i consensuada de prevenció d'incendis i de gestió de bosc a llarg termini. Els comuns també aposten per mesures concretes com el suport estable als ADF mitjançant finançament plurianual o el foment de la ramaderia extensiva i els conreus com a eines de prevenció. Finalment, també aposten per treballar de manera coordinada amb els municipis veïns perquè el risc d'incendi, recorden, no s'atura als límits municipals. De sang especial de l'Escaldarium celebrada el passat cap de setmana aconsegueix 126 donacions. Després de la cancel·lació de les activitats de l'Escaldarium d'enguany, un dels actes que es van mantenir va ser la campanya de donació de sang de dissabte i diumenge. Entre els dos dies s'han realitzat 89 donacions de sang amb 12 nous donants i 24 donacions de plasma. Un cap de setmana solidari que, malgrat la suspensió d'una de les festes més importants, la Vila de Caldes es va volcar un cop més per ajudar a la ciutadania. El temps. Avui ens espera una jornada de calor intensa amb un cel que alterarà estones de sol amb alguns intervals de núvols prims. Un cop superat el pic de la tercera onada de calor, les temperatures han començat amb una mínima de 23 graus i al migdia s'enfilaran fins als 35 graus, deixant una sensació de molta calor durant les hores centrals del dia. El vent bufarà fluix al matí i moderat a la tarda, amb ratxes que poden arribar als 15 km per hora, fet que no serà suficient per alleujar deixar fogó. Demà divendres la situació canviarà ben poc. Tornarem a tenir un dia majoritàriament assolellat, amb alguns núvols baixos a primera hora i algun interval de núvols al matí. Les temperatures baixaran lleugerament de matinada amb una mínima de 22 graus, mentre que la màxima es quedarà al voltant dels 34 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.com.

0: Fórmula Cat, una hora de la millor música en català.
1: Benvolgut, permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial

marquen mil històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia. En dues sentències, el Tribunal dictamina que no és contrari al dret de la Unió ni afecta els seus interessos financers o la lluita contra el terrorisme. Fins i tot apunten que el text facilita la reconciliació. La decisió obre la porta al retorn de l'expresident Carles Puigdemont i la resta d'exconsellers, també a la fi de la inhabilitació per als condemnats del procés. Des d'Esquerra i Junts, Oriol Junqueras i Jordi Turull se senten legitimats per la sentència.
2: L'amnistia no tanca el conflicte polític. L'amnistia confirma el conflicte polític. Confirma que la repressió mai no era la resposta i confirma que la solució definitiva continua sent la democràcia.
3: Avui això és un revulsiu que ens carrega de raons, que ens carrega d'energies per seguir treballant per assolir la independència de Catalunya.
0: Des de la Generalitat, el president Salvador Illa, i des de la Moncloa, el ministre Félix Bolaños, celebren que ja es pugui aplicar plenament la llei d'amnistia.
4: No hi ha volta de full. Ja no hi ha cap obstacle democràtic, constitucional o europeu que impedeixi la plena aplicació de la llei. Queda palès que el temps ens ha donat la raó.
5: El horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista.
0: És dijous 16 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Hem superat ja el pic de l'onada de calor, però les temperatures encara són molt elevades avui. De fet, s'ha activat un avís preventiu per contaminació de partícules a tot Catalunya, que està relacionat amb l'entrada de pols africana. Sònia Kerr.
6: Catalunya ha registrat aquest dimecres el màxim de demanda elèctrica des de l'inici de l'any davant les altes temperatures. Es tracta de la tercera punta de demanda més alta de la sèrie històrica, només per darrere dels màxims assolits els anys 2006 i 2010.
0: Volem saber doncs quines temperatures ens esperen avui. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Els núvols han estat els protagonistes les últimes hores, però poca pluja han deixat. Sí que hi ha hagut alguna tempesta més important cap al Pirineu de Lleida, però amb una temperatura elevada encara i amb moltíssima xafogor. Sobretot, la sensació de calor és molt i molt evident. Després d'una nit que, de fet, ha portat temperatures mínimes de rècord, com a mínim en alguns indrets com les comarques de Ponent. La ciutat de Lleida ha tingut la temperatura mínima més alta des de fa ben bé 80 anys. Unes temperatures que a hores d'ara ja diem són ben elevades. Ha de baixar una mica respecte ahir la màxima, però amb aquesta humitat elevada la xafogor serà molt i molt evident i encara amb força núvols, amb algun ruixat fugaç, més aviat amb ventades sobtades i alguna tempesta una mica més important a l'Alt Pirineu gironí. Demà un temps que serà ja més obert, al matí alguns núvols a la costa o a Ponent, i la temperatura no té ganes de fluixar gaire. Sobretot la xafogor serà immensa. N'estem pendents a la xarxa.
0: Catalunya trenca amb 18 anys de descensos de la natalitat el 2025 amb un augment del 0,8%.
6: Un repunt que s'explica sobretot per l'augment de dones en edat fèrtil, ja que l'índex de fecunditat marca rècord a la baixa amb 1,8 fills per dona de mitjana. Júlia, Sofia, Biel i Nil són els noms més posats al darrer any.
0: Els arquitectes alerten que la construcció de nous habitatges ha caigut un 40% a Barcelona el primer semestre de l'any.
6: Una xifra que cau prop d'un 3% al conjunt de Catalunya. El col·legi també alerta que la producció residencial continua lluny de les necessitats actuals.
0: En cultura, una intervenció al pavelló Mies van der Rohe de Barcelona convida a reflexionar sobre el malbaratament de l'aigua.
6: Plou prou, farà evident durant dues setmanes la quantitat d'aigua necessària per mantenir els estanys del pavelló.
0: Als esports, Toni Castro, l'Argentina serà el rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol de diumenge.
8: El conjunt sud-americà, liderat per Leo Messi, va superar Anglaterra amb remuntada per 1-2. El blaugrana Gordo va avançar els anglesos a l'inici de la segona part. Anglaterra ja tocava la final, però Enzo Fernández va empatar el 85 i Lautaro Martínez va fer el gol de la victòria argentina al 92.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 4 minuts a les dues.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: És la notícia del dia. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia i aplana el retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exconsellers a Catalunya. La sentència dictamina que l'organització del referèndum de l'1 d'octubre no ha perjudicat les finances de la institució comunitària. A més, tampoc no veu cap delicte de terrorisme en les accions del CDR posteriors a la sentència. Aquesta resolució no implica cap canvi immediat en la situació dels requerits o condemnats en la causa, però sí que pot influir en els pronunciaments del Tribunal Constitucional i del Suprem. Lluís Mata, bon dia.
9: Bon dia. El Tribunal de Luxemburg no ha fet cap gir de guió i ha secundat l'opinió favorable a l'amnistia expressada fa uns mesos per l'advocat general del Tribunal, Dean Spielman. En concret, la Cort Europea s'ha pronunciat sobre les qüestions prejudicials requerides pel Tribunal de Comptes i ha deixat clar que no hi va haver cap delicte de malversació de fons públics en les despeses vinculades al referèndum d'independència. Precisament aquest delicte és una de les excepcions en la mesura de gràcia de l'amnistia i que el Tribunal Suprem esgrimeix per negar-ne l'aplicació a l'expresident Carles Puigdemont i altres líders com els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. El president del Tribunal, exposava així els motius de la sentència.
10: No se opone a una normatividad nacional que amnistía los actos determinantes de responsabilidad contable ejecutados en el contexto de actividades políticas dirigidas a conseguir la independencia de una parte del territorio nacional de un Estado miembro y referentes a fondos que no provienen del presupuesto de la Unión Europea ni están destinados a este, por el motivo de que esa independencia habría podido ocasionar una reducción de los recursos de la Unión.
9: Per bé que la sentència de Luxemburg no és directament sobre la causa del procés, té un paper decisiu en el pronunciament del Tribunal Constitucional als recursos d'empara presentats, entre altres, per l'expresident Puigdemont i el líder d'Esquerra Republicana i exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras. La resposta s'espera a la tardor, i si el Tribunal considera que s'han vulnerat drets fonamentals dels afectats, pot requerir al Suprem que apliqui l'amnistia. Pel que fa als suposats delictes de terrorisme inclosos en l'anomenada Operació Judes que afecta el CDR, el TJUE també és taxatiu, no tenen cap encaix en la llei comunitària.
0: La sentència ha generat ja tota mena de reaccions. Esquerra i Junts veuen que és una victòria de Catalunya i de l'independentisme i reclamen als jutges que s'apliqui immediatament. Oriol Junqueras obre la porta a ser candidat, mentre que Carles Puigdemont alerta que la repressió encara no ha acabat. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. A la seu d'Esquerra Republicana a Barcelona, envoltat de dirigents del partit i en un faristol on es llegia Europa avala l'amnistia, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, visiblement emocionat, ha celebrat la sentència, malgrat que la troba insuficient, i ha reclamat la justícia espanyola que l'apliqui immediatament. Junqueras ha dit que avui s'obre un horitzó nou per l'independentisme i ha obert la porta a presentar-se de candidat.
12: Espero poder abraçar ben aviat el president Puigdemont als carrers de Girona o de Barcelona i espero que tots els exiliats puguin tornar a casa. Espero poder tornar a donar classes a la universitat. I si convé al país, i si convé Esquerra Republicana, poder tornar a exercir qualsevol responsabilitat política en plena llibertat i amb tots els meus drets.
11: També a Barcelona, a la seu de Junts, la direcció ha estat connectada per videoconferència amb Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín. A la sala de premsa ha comparegut el secretari general Jordi Turull amb l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye. Turull considera la sentència europea una victòria i reclama al govern espanyol que actuï contra els jutges que no l'apliquin.
3: I si hi ha algun jutge que intenta buscar tres peus al gat per no aplicar-la, doncs prendre accions legals, que és el que nosaltres vàrem demanar sempre. És a dir, quan tu saps que has d'aplicar una norma i no l'apliques, estàs prevaricant.
11: El diputat de la CUP, Xavier Pellicer, també recela dels tribunals espanyols.
13: Aquí no ha acabat res respecte a la llei d'amnistia, perquè la pilota torna a estar a la teulada dels tribunals espanyols. I l'alineació dels tribunals espanyols, doncs, no fa esperar res de bo.
11: Per Jessica Albiach, dels Comuns, la sentència és una bufetada a la cara del Tribunal Suprem.
14: El que avui ha fet Europa és donar-li una bofetada en tota la cara al Tribunal Suprem. I li ha recordat que els jutges són poder judicial, no són legisladors i no són polítics.
11: L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha enviat un article a les xarxes socials. Diu que l'amnistia és europea, la repressió és espanyola i adverteix als jutges del Constitucional i al Suprem que, si no l'apliquen, estaran confrontant-se amb el dret europeu. I afegeix que la sentència blinda l'amnistia que ni Salvador Illa ni el PSOE volien fins que van necessitar els vots de Junts.
0: Un altre dels afectats per la sentència és l'exconseller de Cultura, Lluís Puig. En declaracions a Canal Terrassa, Puig s'ha mostrat content per ell i per tots els CDR. I malgrat encara falta passar pels tribunals espanyols, es mostra esperançat de poder tornar a casa.
15: Doncs aquesta llei està feta per tots i totes i, per tant, no sabem què tardarà encara el Tribunal Constitucional a resoldre el nostre cas, i després el Suprem que ho apliqui, però en tot cas estem més a prop de casa. Una abraçada.
0: Des del govern espanyol es demana com més aviat millor la plena aplicació de l'amnistia als polítics que van impulsar el procés. Per la seva banda, el PP s'ha limitat a respectar la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Pere Sanz.
16: En una declaració institucional, el ministre de Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha dit que la sentència demostra que l'amnistia és una llei impecable, constitucional i cenyida al dret europeu. Bolaños considera que la decisió de la justícia europea posa punt i final a un debat que, segons ha dit, no va ser jurídic, sinó visceral. El ministre ha reclamat la plena aplicació de la llei als líders del procés.
5: El horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Es cierto que la amnistía ha desplegado sus efectos ya sobre casi 400 personas, desde activistas y manifestantes hasta fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista.
16: El secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, ha dit respectar la decisió de la justícia europea i ha relativitzat la sentència, recordant que l'aplicació de l'amnistia està en mans dels tribunals espanyols.
17: Expresamos nuestro respeto absoluto al fallo del tribunal. Los demócratas respetamos las sentencias siempre, las de los tribunales españoles y también las de los tribunales europeos. Sería deseable que el gobierno de Pedro Sánchez y sus aledaños también lo hiciesen, especialmente cuando se trata de decisiones que afectan directamente al gobierno, al presidente, a su partido o a su familia.
16: I des de Sumar s'ha celebrat la decisió del Tribunal Europeu perquè avala, han dit, la política de l'executiu central per Catalunya.
0: També ha reaccionat a la sentència el jutge Llarena, que diu que no aixecarà l'ordre de detenció a Carles Puigdemont perquè creu que aquesta sentència no l'afecta.
6: Fons del Suprem afirmen que l'ordre de detenció no es va imposar perquè la llei es considerés contrària a la normativa europea, sinó perquè l'amnistia no es podia aplicar als delictes de malversació comesos per aconseguir un benefici personal de naturalesa patrimonial. Aquesta circumstància, apunten, no canvia amb la sentència d'avui. De la seva banda, l'Audiència Nacional afirma que ha d'estudiar-la abans de decidir si arxiva la causa de l'operació Judes contra 12 membres del CDR.
0: I no deixem l'àmbit judicial, però canviem de causa per un moment, ja que l'Audiència de Madrid ha retirat les mesures cautelars imposades a la dona de Pedro Sánchez, a Begoña Gómez, i ha decidit el sobreseïment del delicte de corrupció als negocis.
6: L'Audiència Provincial de Madrid ha decidit aixecar les mesures cautelars de prohibició de sortir del país, lliurament del passaport i obligació de comparèixer cada 15 dies davant l'autoritat judicial. A més, ha recordat el sobreseïment del delicte de corrupció en els negocis per a tots els investigats de la causa que afecta l'esposa del president del govern espanyol. Gómez serà jutjada igualment per un tribunal del jurat per presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació de cabals públics.
1: Notícies en xarxa.
0: Ja hem superat el pic de l'onada de calor, però avui les temperatures encara són molt elevades. De fet, s'ha activat un avís preventiu per contaminació de partícules a tot Catalunya, que està relacionat amb l'entrada de pols africana.
6: Catalunya ha registrat aquest dimecres el màxim de demanda elèctrica des d'inici de l'any. Es tracta de la tercera punta de demanda més alta de la sèrie històrica, només per darrere dels màxims assolits als anys 2006 i 2010.
0: Una calor que també augmenta la preocupació pel risc d'ofegament. A Tarragona disminueixen els banyistes imprudents que salten des de les roques o bé que accedeixen al mar des de punts no vigilats. Ara bé, la Guàrdia Urbana i la Creu Roja no abaixen la guàrdia. Tot plegat a les portes de complir-se un mes de la tràgica mort de tres menors a la platja de la Rabassada. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
18: Des del 15 de juny, 11 persones han mort a les platges catalanes. 9 de les víctimes s'han registrat a la Costa Daurada, quan l'any passat, en aquest mateix període, només va haver-hi una víctima mortal. Eduard Cerrada, coordinador de platges de Creu Roja a Tarragona, ha explicat que la mort dels tres menors no ha fet canviar la manera de treballar dels socorristes. Han detectat un descens de pràctiques imprudents, però això sí, no abaixen la guàrdia.
19: Potser sí que ha anat més a la baixa el fenomen dels usuaris que salten de zona de roques o es banyen en zones perilloses, però bueno, al final els socorristes segueixen fent la prevenció en aquelles zones, informar a tots els usuaris que estan situats o banyant-se en zones de roques.
18: Durant el primer mes de campanya de bany, la Costa Daurada és la zona que ha concentrat més banderes vermelles i grogues.
0: Mentrestant, a Sant Quirze s'afaja els treballs del matí per l'incendi declarat. Ahir a la tarda han permès que es puguin desconfinar ja els masos i les cases aïllades. Només es manté el confinament al CRAE de Puigdolena. Els bombers, però, són prudents amb l'evolució del foc que està estabilitzat. Ona Codinenca, Gemma Permanyer.
20: Els bombers afronten les hores més crítiques per l'evolució de l'incendi de Sant Quirze Safaja, que es manté estabilitzat i ha cremat 100 hectàrees de massa forestal des d'ahir primera hora de la tarda. Tot i tenir un bon comportament, els preocupa l'entrada de vent de marinada i treballaran perquè el foc no s'obri cap al costat nord-est, la zona de Puigdolena. Israel Cosunou és el cap d'intervenció dels bombers.
21: Tenim diversos focus secundaris, és una zona doncs, una mica mal cremada i que estem treballant doncs, intensament amb alguns vehicles itinerants doncs, apagant aquests punts d'emplaçament. De moment volem ser cautelosos, però l'incendi està estabilitzat, va cap a millor.
20: Amb tot, els treballs d'aquest matí han permès desconfinar tots els masos aïllats i només es manté el confinament al CRAE de Puigdolena. Els infants es van evacuar i continuen en un lloc segur fora del municipi.
0: És un quart de tres. Catalunya trenca amb 18 anys de descensos continuats de la natalitat a l'any 2025 i ho fa amb un augment del 0,8%.
6: Un repunt que s'explica sobretot per l'augment de dones en edat fèrtil, ja que l'índex de fecunditat es manté a la baixa i marca un rècord amb 1,08 fills per dona de mitjana. L'edat mitjana a la maternitat torna a augmentar i ja és de 32,8 anys. Júlia, Sofia, Biel i Nil són els noms més posats als nadons al 2025. Júlia recupera el liderat entre les nenes 3 anys després i Biel s'imposa entre els nens per primer cop.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya alerta del descens de gairebé un 40% en els nous habitatges visats a Barcelona el primer semestre de l'any. La xifra cau prop d'un 3% al conjunt de Catalunya. El Col·legi també denuncia que la producció residencial continua lluny de les necessitats del país, que s'estima hauria de ser de 25.000 habitatges nous per any. Marc Pijuan, bon dia.
22: Bon dia, Marta. El conjunt de Catalunya es va envisar prop de 8.000 nous habitatges durant el primer semestre del 2026, lluny de l'objectiu dels 25.000 anuals establerts pel Pla Territorial Sectorial d'Habitatge. L'entitat atribueix aquesta davallada a la falta de sòl disponible i la reserva del 30% a habitatge protegit. Tot i créixer un 5% respecte a l'any passat, la rehabilitació continua sent l'assignatura pendent. Per tot plegat, Sandra Bestraten, degana de l'entitat, demana un pacte de país.
23: Creiem que cal seguir reforçant i reivindicant la rehabilitació, però sobretot cal seguir reivindicant la necessitat de l'habitatge. I aquí sí que volem seguir insistint en la necessitat d'aquest pacte nacional per l'habitatge. Aquest pacte no només ha d'anar acompanyat d'unes llicències més ràpides, sinó que cal una estratègia de país perquè realment les mesures siguin estables i puguin ser compartides entre totes les administracions i el conjunt dels agents implicats.
22: Per accelerar la posada en marxa dels nous projectes, el Col·legi reclama reforçar els equips d'arquitectes municipals, agilitzar els processos de concessió de llicències, simplificar normatives i unificar criteris d'interpretació.
0: No deixem l'habitatge perquè ha quedat aturat el macrodesnonament de 18 pisos previst per avui en un bloc del barri de Sant Narcís de Girona. De fet, el jutjat ha d'ajornar fins al setembre el desallotjament de 7 immobles perquè les famílies no disposen d'una alternativa social i les que sí que tenen opció de lloguer social denuncien la incertesa de la seva situació. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
24: El jutjat va assenyalar ahir el llançament de 7 immobles, atès que la Sareb, propietària dels pisos, va confirmar a l'Ajuntament que els inquilins dels 11 restants tindrien un lloguer social i, per tant, no serien desnonats. Un fet que els veïns es van agafar amb incertesa perquè, segons asseguren, no se'ls havia dit per escrit i encara tenien l'ordre de desnonament sobre la taula. És el cas d'en Wilder Palacios, un veí que fa 10 anys que viu de lloguer amb la seva mare en un d'aquests pisos i que aquest matí tenia les maletes preparades per si havien de sortir de casa seva. A les 10 del matí han arribat dos cotxes dels Mossos d'Esquadra, acompanyats d'una comitiva judicial, que han decidit suspendre fins a finals de setembre el desnonament d'aquests 7 immobles. Des del Sindicat d'Habitatge de Girona celebren haver lluitat i aturat el desnonament i reclamen que la solució que s'ha trobat per a 11 dels 18 habitatges s'estengui també a la resta.
0: En marxa el 90% de les actuacions en camins i carreteres previstes al Pla Zonal de la Diputació de Barcelona. Un pla que inclou la transformació de camins en carreteres, també millores de la seguretat viària i eixamplaments de vies per tal de millorar l'accessibilitat als municipis. Esther Minguell, bon dia.
2: Bon dia. La primera fase d'aquest pla aprovat el 2020 ha suposat una inversió de 70 milions d'euros en 140 quilòmetres de camins i carreteres de prop d'una seixantena de municipis. 14 actuacions ja estan acabades i una vintena en execució. L'objectiu és millorar la xarxa viària i l'accessibilitat al territori. Sergi Vallès és diputat d'Infraestructures i Territori de la Diputació de Barcelona.
4: Hi ha municipis, per exemple, que hi arribaven camins municipals que no estaven ni asfaltats i com a Diputació hem pogut transformar-los i a dia d'avui són carretera, no? Per tant, poder seguir teixint el territori, quilòmetres de carretera, que nosaltres podem fer manteniment, que puguin connectar un municipi amb l'altre, que connectar no vol dir només que fem carretera, sinó que quan passen a ser titularitat nostra i acaba arribant la fibra, podem posar itineraris ciclables.
2: En la pròxima fase del pla zonal s'avaluaran una setantena d'actuacions possibles amb més de 200 quilòmetres de camins i carreteres de la província de Barcelona, amb una inversió de 84 milions d'euros.
0: Unió de Pagesos alerta que la manca de productes fitosanitaris autoritzats posa en risc la producció de l'arròs. El sindicat reclama a les administracions que impulsin noves eines de control i que facilitin l'autorització de matèries actives per assegurar la viabilitat de les explotacions agràries. 21 Ràdio, Joaquim Domingo.
7: Unió de Pagesos reclama més eines per garantir la viabilitat del sector rosser davant l'augment de plagues. El sindicat alerta que la manca de productes fitosanitaris autoritzats dificulta el control de plagues i males herbes, fet que posa en risc la producció dels arrossars. Rafael Verdiell és el responsable estatal de l'arròs d'Unió d'Unions.
8: Ens sembla molt bé que la Unió Europea hagi agafat aquesta tendència, perquè estem d'acord que reduiríem productes fitosanitaris sempre i quan tinguéssim alternatives, que avui no les tenim.
7: Entre les preocupacions del sector també hi ha la introducció de noves varietats d'arròs sense prou assajos vinculats als fitosanitaris disponibles.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. La mare de la jove del Garraf, que va rebre l'eutanàsia al març, presenta dues denúncies per dues presumptes violacions que va patir la noia.
6: Agressions que van desencadenar l'intent de suïcidi que la va deixar paraplègica. La primera agressió hauria estat comesa per l'exparella de la jove i la segona hauria passat a Salou, on, segons el relat de la víctima, va ser drogada per un cambrer i posteriorment violada per tres homes. Tres dies després de la segona agressió, la jove del Garraf va intentar suïcidar-se, llançant-se des d'un cinquè pis. Va sobreviure però va quedar paraplègica.
0: I mor un home de 63 anys mentre feia una ruta de senderisme a Fonts Caldes, a Valls.
6: Els fets van passar i a la tarda la seva parella va avisar el 112 en veure que no tornava a casa a l'hora prevista. Poc després els bombers van localitzar el seu vehicle a l'aparcament de la residència de Fonts Caldes i van iniciar la recerca. Va ser un corredor qui va alertar de la presència d'un cos en un camí de la zona.
0: I és moment per a la cultura. Una intervenció al pavelló Mies van der Rohe de Barcelona convida a reflexionar sobre el malbaratament de l'aigua en l'actual crisi climàtica. Plou prou farà evident durant dues setmanes la quantitat d'aigua necessària per mantenir els estanys al pavelló, amb l'acompanyament de debats sobre la relació entre l'aigua, l'arquitectura i la ciutat. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. El projecte dels estudis d'arquitectura Cierto Estudio, H3O Arquitectes i Metrònom situa al pavelló Mies van der Rohe 12 dipòsits amb 12.000 litres d'aigua freàtica que, mitjançant una canal, aportaran durant dues setmanes una mica més d'un litre per minut a l'estany naturalitzat de l'edifici. Es tracta de compensar el líquid que s'evapora de forma natural i que de normal es reomple amb aigua de l'aixeta. D'aquesta manera, ha explicat el comissari Miquel Ruiz, es fa evident la necessitat de buscar formes de reaprofitar l'aigua.
25: L'arquitectura, al final, si la imaginem com una cosa que cobreix, funciona com un paraigües. Aleshores, com a paraigües, té la capacitat de captar molta aigua, no? I aquesta aigua què passa? Que normalment s'expulsa, no? Hem de transformar això entenent els cicles naturals, no? La recirculació i el reutilitzament d'aquest recurs.
10: La instal·lació, que forma part de la programació de Barcelona Capital Mundial de l'Arquitectura, s'acompanya de plafons amb textos d'investigadors de diferents àmbits que es revelen quan es mullen. Uns professionals que també participaran en els debats que, al voltant dels reptes hídrics, es faran les properes dues setmanes del pavelló.
0: I arriba la informació esportiva. Que ens porta Toni Castro. Molt bon dia, Toni. L'Argentina serà el rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol de diumenge.
26: Bon dia, Marta. El conjunt sud-americà, liderat per Leo Messi, va superar Anglaterra amb remuntada per 1-2. El blaugrana Gordon va avançar els anglesos a l'inici de la segona meitat. Anglaterra ja tocava la final, però Enzo Fernández va empatar el 85 i Lautaro Martínez va fer el gol de la victòria argentina al 92. L'albiceleste intentarà revalidar el Mundial aconseguit ara fa 4 anys. el 2022 al Qatar. Messi, que va donar les dues assistències de gol i va ser escollit com el millor jugador del partit, disputarà la seva tercera final mundialista. El de Rosario es va recordar del Barça abans de jugar una final molt especial contra Espanya.
3: Una selecció enorme, no? Con grandíssims jugadors, con juego, una selecció que conozco bien, que es una filosofía de fútbol donde ya lleva muchísimos años de jugando de esta manera y conozco a los jugadores también, me he enfrentado, lo sigo, varios están en el Barça, equipo al cual quiero y sigo, así que nada, un partido especial, una final del mundo y obviamente imagino que va a ser muy igualado todo.
26: El Barça és el segon equip que tindrà més jugadors a la final de diumenge, només per darrere de l'Atlètic de Madrid. Luis de la Fuente comptarà amb 8 culers, Lamine Yamal, Olmo, Cubarsí, Pedri, Eric García, Gavi, Ferran i Joan García. El Barça igual al nombre de futbolistes que va portar a la final del Mundial 2010 i cobrarà gairebé 3 milions d'euros de compensació de la FIFA per la convocatòria de futbolistes. Per cert, encara en futbol, el Girona ha presentat aquest migdia el davanter ucraïnès de 21 anys, Oleksandr Pishur, que ha valorat l'arribada de Montilivi.
9: I feel very happy here, first of all, and
11: primer de tot, em sento molt feliç aquí i intento donar el màxim de mi mateix. Puc dir que aquesta primera setmana a Girona ha fet molta calor. Però he necessitat uns dies per adaptar-me a tot i els entrenadors i tot el cos tècnic m'han ajudat amb tot. Així que per a mi ha estat fàcil adaptar-me i encara m'he d'adaptar i aprendre tot el que l'entrenador demana de mi, el que els nostres jugadors volen de mi i vull donar-ho tot per l'equip.
26: I acabem amb moviments, Marta, a la Lliga ACB de bàsquet. El Barça ha anunciat el quart fitxatge de l'estiu. Es tracta del base Taxà, un Moja Gibbon procedent del Fedevita Eslové, el base de 28 anys i 1,85 m signa un contracte per dues temporades. Més actualitat, el Manresa ha confirmat la sortida de l'escorta belga Retin Obasohan, que marxa al San Pablo Burgos. Va acreditar 12,3 punts, 2,3 rebots i 1,9 assistències. I el Fiat Girona ja té rivals pel seu debut europeu, que jugarà contra l'Ostende belga, l'Evitz eslovac, el Solnoki hongarès, el Silona Agora polonès i el guanyador de la prèvia entre el Peja de Kosovo i el Dinamo Bucarest romanès.
0: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Fem una per l'última hora dels esports.

0: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes, 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Sota les llambordes, al racó on les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len, aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia. En dues sentències, el Tribunal dictamina que no és contrari al dret de la Unió ni afecta els seus interessos financers o la lluita contra el terrorisme. Fins i tot apunten que el text facilita la recuperació i la reconciliació. La decisió obre la porta al retorn de l'expresident Carles Puigdemont i la resta d'exconsellers i a la fi de la inhabilitació per als condemnats pel procés. Des d'Esquerra i Junts, Oriol Junqueras i Jordi Turull se senten legitimats per la sentència.
3: L'amnistia no tanca el conflicte polític. L'amnistia confirma el conflicte polític. Confirma que la repressió mai no era la resposta i confirma que la solució definitiva continua sent la democràcia.
4: Avui això és un revulsiu que ens carrega de raons, que ens carrega d'energies per seguir treballant per assolir la independència de Catalunya.
1: Des de la Generalitat, el president Salvador Illa i des de la Moncloa, el ministre Félix Bolaños celebren que ja es pugui aplicar plenament la llei d'amnistia.
5: No hi ha volta de full. Ja no hi ha cap obstacle democràtic, constitucional o europeu que impedeixi la plena aplicació de la llei. Queda palès que el temps ens ha donat la raó.
6: El horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista.
1: És dijous, 16 de juliol de 2026, i tenim més titulars. Ja hem superat el pic de l'onada de calor, però avui les temperatures són encara molt elevades. De fet, s'ha activat un avís preventiu de per contaminació de partícules a tot Catalunya, que està relacionat amb l'entrada de pols africana. Sònia Kerr.
7: Catalunya ha registrat aquest dimecres el màxim de la demanda elèctrica des de l'inici de l'any, per davant les altes temperatures. Es tracta de la tercera punta de demanda més alta de la sèrie històrica, només per darrere dels màxims assolits als anys 2006 i 2010.
1: Volem saber, doncs, quines temperatures ens esperen avui. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Els núvols han estat els protagonistes les últimes hores, però poca pluja han deixat. Sí que

0: Hi ha hagut alguna tempesta més important cap al Pirineu de Lleida, però amb una temperatura elevada encara i amb moltíssima xafogor. Sobretot, la sensació de calor és molt i molt evident. Després d'una nit que, de fet, ha portat temperatures mínimes de rècord, com a mínim en alguns indrets com les comarques de Ponent. La ciutat de Lleida ha tingut la temperatura mínima més alta des de fa ben bé 80 anys. Unes temperatures que a hores d'ara ja diem són ben elevades. Ha de baixar una mica respecte a ahir la màxima, però amb aquesta humitat elevada la xafogor serà molt i molt evident i encara amb força núvols, amb algun ruixat fugaç, més aviat amb ventades sobtades i alguna tempesta una mica més important a l'Alt Pirineu gironí. Demà un temps que serà ja més obert, al matí alguns núvols a la costa o a Ponent, i la temperatura no té ganes d'afluixar gaire, sobretot la xafogor serà immensa. N'estem pendents a la xarxa.
1: Catalunya trenca amb 18 anys de descensos de la natalitat el 2025 amb un augment del 0,8%.
2: Un repunt que s'explica sobretot per l'augment de dones en edat fèrtil, ja que l'índex de fecunditat marca rècord a la baixa, amb 1,08 fills per dona de mitjana. Júlia, Sofia, Biel i Nil són els noms més posats al darrer any.
1: Els arquitectes alerten que la construcció de nous habitatges ha caigut un 40% a Barcelona el primer semestre de l'any.
2: Una xifra que cau prop d'un 3% al conjunt de Catalunya. El col·legi també alerta que la producció residencial continua lluny de les necessitats actuals.
1: En cultura, una intervenció al pavelló Mies van der Rohe de Barcelona convida a reflexionar sobre el malbaratament de l'aigua.
2: Plou prou, farà evident durant dues setmanes la quantitat d'aigua necessària per mantenir els estanys del pavelló.
1: Als esports, Toni Castro, l'Argentina serà el rival de la selecció espanyola de cara a la final del Mundial de Futbol de diumenge.
3: El conjunt sud-americà, liderat per Leo Messi, va superar Anglaterra amb remuntada per 1-2. El blaugrana Gordon va avançar els anglesos a l'inici de la segona meitat. Anglaterra ja tocava la final, però Enzo Fernández va empatar el 85 i Lautaro Martínez va fer el gol de la victòria argentina al 92.
1: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passen 4 minuts de 2:45.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei de l'amnistia i aplana el retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exconsellers. La sentència dictamina que l'organització del referèndum de l'1 d'octubre no ha perjudicat les finances de la institució comunitària. A més, tampoc no veu cap delicte de terrorisme en les accions del CDR posteriors a la sentència dels líders del procés. Aquesta resolució no implica cap canvi immediat en la situació dels requerits o condemnats en la causa, però sí que pot influir en els pronunciaments del Tribunal Constitucional i del Suprem. Lluís Mata, bon dia.
5: Bon dia. El Tribunal de Luxemburg no ha fet cap gir de guió i ha secundat l'opinió favorable a l'amnistia expressada fa uns mesos per l'advocat general del Tribunal, Dean Spielman. En concret, la Cort Europea s'ha pronunciat sobre les qüestions prejudicials requerides pel Tribunal de Comptes i ha deixat clar que no hi va haver cap delicte de malversació de fons públics en les despeses vinculades al referèndum d'independència. Precisament aquest delicte és una de les excepcions en la mesura de gràcia de l'amnistia i que el Tribunal Suprem esgrimeix per negar-ne l'aplicació a l'expresident Carles Puigdemont i altres líders com els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. El president del Tribunal, Quinn Lennon, exposava així els motius de la sentència.
6: No se opone a una normatividad nacional que amnistía los actos determinantes de responsabilidad contable ejecutados en el contexto de actividades políticas dirigidas a conseguir la independencia de una parte del territorio nacional de un Estado miembro y referentes a fondos que no provienen del presupuesto de la Unión Europea ni están destinados a este, por el motivo de que esa independencia habría podido ocasionar una reducción de los recursos de la Unión.
5: Per bé que la sentència de Luxemburg no és directament sobre la causa del procés, té un paper decisiu en el pronunciament del Tribunal Constitucional als recursos d'empara presentats, entre altres, per l'expresident Puigdemont i el líder d'Esquerra Republicana i exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras. La resposta s'espera a la tardor, i si l'alt tribunal considera que s'han vulnerat drets fonamentals dels afectats, pot requerir al Suprem que apliqui l'amnistia. Pel que fa als suposats delictes de terrorisme inclosos en l'anomenada Operació Judes que afecta el CDR, el TJUE també és taxatiu, no tenen cap encaix en la llei comunitària.
1: Ja tenim tota mena de reaccions a aquesta sentència. Primer, la dels implicats directament, Esquerra i Junts, que la veuen com una victòria de Catalunya i de l'independentisme. Reclamen als jutges que s'apliqui immediatament. Oriol Junqueras obre la porta a més a ser candidat, mentre que Carles Puigdemont alerta que la repressió encara no ha acabat. Montcarvajal, bon dia.
7: Bon dia. A la seu d'Esquerra Republicana a Barcelona, envoltat de dirigents del partit i en un faristol on es llegia Europa avala l'amnistia, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, visiblement emocionat, ha celebrat la sentència, malgrat que la troba insuficient, i ha reclamat la justícia espanyola que l'apliqui immediatament. Junqueras ha dit que avui s'obre un horitzó nou per l'independentisme i ha obert la porta a presentar-se de candidat.
8: Espero poder abraçar ben aviat el president Puigdemont als carrers de Girona o de Barcelona i espero que tots els exiliats puguin tornar a casa. Espero poder tornar a donar classes a la universitat. I si convé al país, i si convé Esquerra Republicana, poder tornar a exercir qualsevol responsabilitat política en plena llibertat i amb tots els meus drets.
7: També a Barcelona, a la seu de Junts, la direcció ha estat connectada per videoconferència amb Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín. A la sala de premsa ha comparegut el secretari general Jordi Turull amb l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye. Turull considera la sentència europea una victòria i reclama al govern espanyol que actuï contra els jutges que no l'apliquin.
9: I si hi ha algun jutge que intenta buscar tres peus al gat per no aplicar-la, doncs prendre accions legals, que és el que nosaltres vàrem demanar sempre. És a dir, quan tu saps que has d'aplicar una norma i no l'apliques, estàs prevaricant.
7: El diputat de la CUP, Xavier Pellicer, també recela dels tribunals espanyols.
10: Aquí no ha acabat res respecte a la llei d'amnistia, perquè la pilota torna a estar a la taulada dels tribunals espanyols. I l'alineació dels tribunals espanyols doncs no fa esperar res de bo.
7: Per Jèssica Albiach, dels Comuns, la sentència és una bufetada a la cara del Tribunal Suprem.
11: El que avui ha fet Europa és donar-li una bofetada en tota la cara al Tribunal Suprem. I li ha recordat que els jutges són poder judicial, no són legisladors i no són polítics.
7: L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha enviat un article a les xarxes socials. Diu que l'amnistia és europea, la repressió és espanyola i adverteix als jutges del Constitucional i al Suprem que si no l'apliquen estaran confrontant-se amb el dret europeu. I afegeix que la sentència blinda l'amnistia que ni Salvador Illa ni el PSOE volien fins que van necessitar els vots de Junts.
1: Des del govern espanyol demanen, com més aviat millor, la plena aplicació de l'amnistia als polítics que van impulsar el procés independentista. Per la seva banda, el Partit Popular s'ha limitat a respectar la sentència. Pere Sanz.
12: En una declaració institucional, el ministre de Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha dit que la sentència demostra que l'amnistia és una llei impecable, constitucional i cenyida al dret europeu. Bolaños considera que la decisió de la justícia europea posa punt i final a un debat que, segons ha dit, no va ser jurídic, sinó visceral. El ministre ha reclamat la plena aplicació de la llei als líders del procés.
13: El horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Es cierto que la amnistía ha desplegado sus efectos ya sobre casi 400 personas, desde activistas y manifestantes hasta fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista.
12: El secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, ha dit respectar la decisió de la justícia europea i ha relativitzat la sentència, recordant que l'aplicació de l'amnistia està en mans dels tribunals espanyols.
14: Expresamos nuestro respeto absoluto al fallo del tribunal. Los demócratas respetamos las sentencias siempre, las de los tribunales españoles y también las de los tribunales europeos. Sería deseable que el gobierno de Pedro Sánchez y sus aledaños también lo hiciesen, especialmente cuando se trata de decisiones que afectan directamente al gobierno, al presidente, a su partido o a su familia.
12: I des de Sumar s'ha celebrat la decisió del Tribunal Europeu perquè avala, han dit, la política de l'executiu central per Catalunya.
1: També ha reaccionat a la sentència el jutge Llarena, que diu que no aixecarà l'ordre de detenció a Puigdemont perquè creu que la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea no l'afecta.
2: Fons del Suprem afirmen que l'ordre de detenció no es va imposar perquè la llei es considerés contrària a la normativa europea, sinó perquè l'amnistia no es podia aplicar als delictes de malversació comesos per aconseguir un benefici personal de naturalesa patrimonial. Aquesta circumstància, apunten, no canvia amb la sentència d'avui. De la seva banda, l'Audiència Nacional afirma que ha d'estudiar-la abans de decidir si arxiva la causa de l'operació Judes contra 12 membres del CDR.
1: I encara en l'àmbit judicial, un apunt més, l'Audiència de Madrid ha retirat les cautelars a la dona Pedro Sánchez, a Begoña Gómez. A més, ha decidit el sobreseïment del delicte de corrupció als negocis.
2: L'Audiència ha decidit aixecar les mesures de prohibició de sortir del país, lliurament del passaport i obligació de compareixer cada 15 dies davant l'autoritat judicial judicial imposades pel jutge Peinado. A més, ha acordat el sobreseïment de delicte de corrupció en els negocis per a tots els investigats de la causa. Gómez serà jutjada igualment per tràfic d'influències i malversació de cabals públics.
4: Notícies en xarxa.
1: Ja hem superat el pic de l'onada de calor, però avui les temperatures encara són molt elevades arreu. De fet, s'ha activat un avís preventiu per contaminació de partícules a tot Catalunya, que està relacionat amb l'entrada de pols africana.
2: Catalunya ha registrat avui el màxim, ahir dimecres, el màxim de demanda elèctrica des de l'inici de l'any. Es tracta de la tercera punta de demanda més alta de la sèrie històrica, només per darrere dels màxims assolits als anys 2006 i 2010.
1: Són dies de calor asfixiant arreu i especialment a les Terres de l'Ebre, amb temperatures mínimes que no baixen dels 24 graus i que poden suposar un perill per la salut. Protecció Civil ens dona consells per suportar millor aquests dies. 21 Ràdio, Albert Calatayud.
15: Protecció Civil demana molta precaució amb l'onada de calor i les altes temperatures, recordant que es pot gaudir de l'estiu, però amb cautela. Segons el cap del servei, a les Terres de l'Ebre, Rafael Prades, en uns dies de possibles activitats a l'aire lliure, s'insisteix que la millor eina per evitar ensurts és informar-se bé, conèixer els riscos i tenir sempre present el telèfon 112.
16: Sobretot intentar evitar les hores de màxima insolació, allí on més ens pot afectar la calor. Sobretot intentar, pues, si no és necessari, no sortir al carrer, quedar-nos a casa, és que s'ha de beure molta aigua, s'ha d'hidratar.
15: Què fem per gestionar millor les elevades temperatures i combatre la calor?
17: Jo ara em poso dins de casa i procuro no sortir.
18: Quedar-nos a casa en l'aire condicionat, perquè no es pot. Sortim de matí, que fa, no fa tanta calor, però per la tarda ens quedem a casa.
15: A banda dels problemes que pot comportar per a la salut, des del cos d'emergències recorden el risc d'incendi i els incidents a les platges i rius.
1: Doncs justament la Diputació de Barcelona aposta per un pla de vigilància contra incendis amb els agents cívics com a figura clau. Entre d'altres mesures, informaran a la població de les males praxis que poden provocar un foc.
2: Catalunya ha patit més de 150 incendis aquest estiu que han afectat unes 4.000 hectàrees de bosc, entre elles el que es va produir a la Serralada de Marina.
1: Ràdio Ciutat de Badalona, Eric García.
19: La Diputació de Barcelona vol que la figura de l'agent cívic sigui fonamental tant per informar la ciutadania en cas d'incidència com per efectuar una revisió de totes les línies elèctriques. De fet, la Diputació ja ha alertat a les companyies que hi ha 5 punts que es troben malmesos a la serralada de Marina. Així mateix, s'estan instal·lant càmeres de videovigilància i tenen la intenció de protegir els voltants de les urbanitzacions amb punts d'aigua o tallafocs. El diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal de la Diputació de Barcelona, Jordi Fàbrega, ha assenyalat la principal preocupació de l'administració.
20: El que més ens preocupa és que ha crescut l'incivisme en tota la serra de Marina, d'abocaments incontrolats, de petits abocaments, de deixar elles susceptibles a poder crear un incendi. I l'altra cosa, tots els incendis que tenim, i els conets d'incendi que n'hem tingut diverses aquí a la serra de Marina, doncs són provocats tots ells per l'espècie humana, pels humans.
19: El diputat ha expressat que es necessiten jornades pedagògiques per part d'escoles i ajuntaments que alertin de la importància de la protecció dels boscos.
1: Al Vallès Oriental, els alcaldes demanen una reunió amb la consellera d'Interior per tal d'abordar les mesures antiincendi dels boscos privats de la comarca, que són la majoria, i a més alguns propietaris no poden assumir-ne el cost de la prevenció. BOTV, Aina Ruiz.
21: En aquest sentit, s'ha acordat estudiar la possibilitat d'impulsar mecanismes de finançament per abordar la problemàtica dels terrenys forestals que es troben en propietats privades, tal com ha detallat el president del Consell Comarcal, Emilio Cordero.
22: A vegades, aquests 8-9 mesos de decalatge de que arriba la subvenció, que és bastant poc, però és veritat, 8-9 mesos, a vegades, un no disposa d'aquests 100 o 125.000 euros que costa fer aquestes franges. No? A veure si es pot adelantar aquest pagament a compte.
21: Durant la reunió també s'ha posat sobre la taula l'agenda 2020-2030 del Consell Comarcal, una planificació que se centra en els objectius de desenvolupament sostenible.
1: Són 3:15. Catalunya ha trencat amb 18 anys de descensos de la natalitat el 2025, amb un augment, això sí, modest, del 0,8%.
2: Un repunt que s'explica sobretot per l'augment de dones en edat fèrtil, ja que l'índex de fecunditat es manté a la baixa i marca un rècord amb un 1,08%. Fills, 1,08 fills, volíem dir, per dona, de mitjana. L'edat mitjana a la maternitat torna a augmentar i és ja de 32,8 anys. Júlia, Sofia, Biel i Nil són els noms més posats als nadons al 2025. Júlia recupera el liderat entre les nenes 3 anys després i Biel s'imposa entre els nens per primer cop.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: A El Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya alerta del descens de gairebé un 40% dels nous habitatges visats a Barcelona el primer semestre d'aquest any. La xifra cau prop d'un 3% al conjunt de Catalunya. El Col·legi també denuncia que la producció residencial continua lluny de les necessitats del país, que s'estima hauria de ser de 25.000 habitatges nous per any. Marc Pijuan, bon dia.
0: Bon dia, Marta. El conjunt de Catalunya es van visar prop de 8.000 nous habitatges durant el primer semestre del 2026, lluny de l'objectiu dels 25.000 anuals establerts pel Pla Territorial Sectorial d'Habitatge. L'entitat atribueix aquesta davallada a la falta de sòl disponible i la reserva del 30% a habitatge protegit. Tot i créixer un 5% respecte a l'any passat, la rehabilitació continua sent l'assignatura pendent. Per tot plegat, Sandra Bestraten, degana de l'entitat, demana un pacte de país.
3: Creiem que cal seguir reforçant i reivindicant la rehabilitació, però sobretot cal seguir reivindicant la necessitat de l'habitatge. I aquí sí que volem seguir insistint en la necessitat d'aquest pacte nacional per l'habitatge. Aquest pacte no només ha d'anar acompanyat d'unes llicències més ràpides, sinó que cal una estratègia de país perquè realment les mesures siguin estables i puguin ser compartides entre totes les administracions i el conjunt dels agents implicats.
0: Per accelerar la posada en marxa dels nous projectes, el Col·legi reclama reforçar els equips d'arquitectes municipals, agilitzar els processos de concessió de llicències, simplificar normatives i unificar criteris d'interpretació.
1: Anem ara fins al Berguedà, perquè allà els alcaldes i alcaldesses rebutgen el Pla d'Energies Renovables tal i com està redactat al Plater. Els 31 municipis hi presentaran al·legacions, però alguns ajuntaments fins i tot proposen ja rebutjar-lo totalment i fer front comú amb d'altres comarques on també l'oposició està molt estesa. Televisió del Berguedà, Héctor Aranda.
6: El Consell d'Alcaldies del Berguedà del mes de juliol, celebrat ahir a Santa Maria de Merlès, va tractar el posicionament de la comarca en relació al Plater. Tots els alcaldes i les alcaldesses coincideixen en que no s'ha tingut en compte el territori i que se'ls ha donat molt poc temps per estudiar la documentació. Però hi va haver discrepàncies en el posicionament. Alguns alcaldes van demanar fer front comú amb altres comarques per demanar la retirada del Plater. Altres són més possibilistes i presentaran al·legacions per evitar mals majors. Moisès Massanes, president del Consell Comarcal del Berguedà.
23: Nosaltres treballem amb dos escenaris. Un, que és negar la major, és a dir, comenceu de nou, i si això passa, doncs tot això ho podrem esmenar, i si no, si acaba passant, ostres, doncs que no sigui que no tenim res per treballar, perquè en alguns casos flagrants doncs no ho podem aturar.
6: Per tal de facilitar la feina als micropobles, des del Consell Comarcal del Berguedà s'ha redactat un plec de 15 al·legacions, Marc, que cada municipi pot adaptar i presentar.
1: I tenim encara més actualitat local. Són notícies que avui ens arriben des d'Ona Malgrat i la Cala Ràdio.
24: La Baixa Tordera ha registrat la primera nidificació de gaig blau al Maresme. La reproducció ha tingut lloc en una de les caixes niu instal·lades per l'Associació Naturalistes del Montnegre i la Tordera en el marc del projecte Nius pel Blau, que l'entitat impulsa des del 2021 amb l'objectiu de crear nous punts de nidificació per a aquesta espècie a la plana agrícola de la Baixa Tordera. El gaig blau és una au migratòria que arriba a Catalunya durant la primavera. Està catalogada com a vulnerable i està protegida. L'entitat també defensa la consolidació de la Baixa Tordera com un espai de gran valor ecològic que pot convertir-se en un referent per a projectes de restauració i seguiment de la biodiversitat.
25: L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar està desplegant un projecte de platges intel·ligents per regular l'accés a les cales mitjançant la sensorització dels aparcaments i una plataforma d'informació en temps real. El sistema, que forma part del Pla de Sostenibilitat Turística l'Ametlla de Mar, la cala més natural, ja s'ha instal·lat als aparcaments de Calavidre, Calaforn i la platja Sant Jordi. Quan entri en funcionament, informarà de l'ocupació dels aparcaments a través de panells informatius i d'una aplicació web, orientant els visitants cap a les cales amb disponibilitat. L'objectiu és reduir la saturació, protegir els espais naturals i fomentar una mobilitat més sostenible.
1: I és moment per a la cultura. Una intervenció al pavelló Mies van der Rohe de Barcelona convida a reflexionar sobre el malbaratament de l'aigua en l'actual crisi climàtica. Plou prou? Farà evident durant dues setmanes la quantitat d'aigua necessària per mantenir els estanys del pavelló. Serà amb l'acompanyament de debats sobre la relació entre l'aigua, l'arquitectura i la ciutat. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. El projecte dels estudis d'arquitectura Cierto Estudio, H3O Arquitectes i Metrònom situa al pavelló Mies van der Rohe 12 dipòsits amb 12.000 litres d'aigua freàtica que, mitjançant una canal, aportaran durant dues setmanes una mica més d'un litre per minut a l'estany naturalitzat de l'edifici. Es tracta de compensar el líquid que s'evapora de forma natural i que, de normal, es reomple amb aigua de l'aixeta. D'aquesta manera, ha explicat el comissari Miquel Ruiz, es fa evident la necessitat de buscar formes de reaprofitar l'aigua.
7: L'arquitectura, al final, si la imaginem com una cosa que cobreix, funciona com un paraigües. Aleshores, com a paraigües, té la capacitat de captar molta aigua, no? I aquesta aigua què passa? Que normalment s'expulsa, no? Hem de transformar això entenent els cicles naturals, no? La recirculació i el reutilitzament d'aquest recurs.
5: La instal·lació, que forma part de la programació de Barcelona Capital Mundial de l'Arquitectura, s'acompanya de plafons amb textos d'investigadors de diferents àmbits que es revelen quan es mullen. Uns professionals que també participaran en els debats que, al voltant dels reptes hídrics, es faran les properes dues setmanes del pavelló.
1: I encara més dades en clau cultural. El Primavera Sound xifra l'impacte econòmic de l'edició d'enguany, del 2026, amb més de 344 milions d'euros.
2: És una xifra que supera en 5 milions la de l'any passat. Del total de la recent edició, 155 milions corresponen a l'impacte econòmic directe al territori, extret a partir de la despesa dels assistents en qüestions d'allotjament, restaurants, transport i oci.
1: I és moment per a la informació esportiva. Transport avui, Toni Castro. Molt bon dia, Toni. L'Argentina serà el rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol de diumenge.
8: Bon dia, Marta. El conjunt sud-americà, liderat per Leo Messi, va superar Anglaterra amb remuntada per 1-2. El blaugrana Gordon va avançar els anglesos a l'inici de la segona part. Anglaterra ja tocava la final, però Enzo Fernández va empatar el 85 i Lautaro Martínez va fer el gol de la victòria argentina al 92. L'albiceleste intentarà diumenge revalidar el Mundial aconseguit el 2022 al Qatar. Centenars d'argentins van celebrar la classificació de la seva selecció per la final d'aquest Mundial, nit de bogeria, per exemple, a l'Arc de Triomf de Barcelona. Escoltem el seleccionador argentí Lionel Scaloni.
9: Vivo en España, tengo familia española, pero el domingo, lo siento, vamos a intentar ganarles y ojalá los españoles estén contentos que Argentina está en la final, que tantas alegrías le ha dado Leo Messi a ese país. Jugando tanto tiempo, espero que sepan entender la gran diferencia de este jugador que para mí, ¿qué más tiene que hacer para ser el mejor futbolista de la historia?
8: Per ser la final del Mundial tindrà un descans de 30 minuts amb un gran espectacle musical inèdit copiant el model de la Super Bowl. L'esdeveniment reunirà artistes com Justin Bieber, Shakira, Madonna, BTS i Coldplay. Barcelona instal·larà diumenge una pantalla gegant per seguir aquesta final del Mundial. Se situarà al carrer de Martí Franquès, al districte de les Corts. L'Ajuntament ha previst un seguit d'actes per al públic familiar que començaran a les 7 de la tarda, dues hores abans de l'inici del partit. La iniciativa se suma a les altres d'altres municipis, com ja es va poder seguir la semifinal contra França, com Mataró, Sabadell o Terrassa, entre d'altres. Encara en futbol, el Girona ha presentat aquest migdia el davanter ucraïnès de 21 anys, Alex Pishur, que ha valorat l'arribada a Montilivi.
10: I feel very happy here, first of all, and
11: primer de tot, em sento molt feliç aquí i intento donar el màxim de mi mateix. Puc dir que aquesta primera setmana a Girona ha fet molta calor. Però he necessitat uns dies per adaptar-me a tot i els entrenadors i tot el cos tècnic m'han ajudat amb tot. Així que per a mi ha estat fàcil adaptar-me i encara m'he d'adaptar i aprendre tot el que l'entrenador demana de mi, el que els nostres jugadors volen de mi i vull donar-ho tot per l'equip.
8: A Primera Federació, el Sant Andreu ha començat la pretemporada del debut a la Primera Federació. L'equip quadribarrat ha fitxat l'extrem barceloní Àlex Bermejo, que arriba procedent del Debrecnik hongarès. Bermejo, que signa per dues temporades, té experiència a segona divisió, on ha jugat amb el Tenerife i el Burgos, acumulant 158 partits i 20 gols. El Nàstic de Tarragona ha incorporat el migcampista internacional gabonès Babanzila Meshak, procedent de l'Europa. De fet, l'equip escapulat també ha anunciat la sortida dinastia del porter Flere, que marxa després de dues temporades i 73 partits amb l'Europa. Dia de moviments de la Lliga CB de bàsquet, el Barça ha anunciat el quart fitxatge de l'estiu. Es tracta del base texà Umoja Gibbon, procedent del Cedevita eslové. El base de 28 anys i 1,85 m signa un contracte per dues temporades. Per la seva banda, la sisa joventut ha fet oficial el retorn de Nico Laprovittola, ex del Barça, que també ha signat un contracte de 3 anys. L'escort torna a l'Olímpic de Badalona, on ja va militar entre el 2017 i el 2019, Marta, aconseguint el títol de millor jugador de la Lliga Endesa. Va ser el curs 18-19.
1: Gràcies, Toni Castro. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
12: La xarxa de comunicació local. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
13: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
12: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
13: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, la sis de Ravensbrück explica les vides de les sis dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les sis de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
12: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
1: Oh, mamma mia, mamma mia!
0: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Són les 3. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
3: Ahir al matí es va celebrar el Consell d'Alcaldies del Vallès Oriental. Després de gairebé dos mesos es van reunir els màxims representants dels municipis del Vallès Oriental. Una sessió que partia amb la líder del PSC de Caldes com a protagonista. Carla Millán, consellera delegada de Joventut a la comarca, va presentar les polítiques de joventut que s'han desplegat i va fer una diagnosi dels punts d'informació juvenil. A banda d'això, durant la reunió també es va presentar l'Oficina Comarcal d'Habitatge, la iniciativa que té com a objectiu oferir assessorament a la ciutadania i als ens locals per trobar, mantenir i accedir a habitatges. També es va aprofitar per fer un balanç del pressupost i del desenvolupament dels objectius de l'Agenda 2030. De Caldes reclamen a l'Ajuntament un pacte social i ecològic local per a la gestió forestal i la prevenció d'incendis. Després de l'incendi forestal de la setmana passada, la formació defensa que Caldes tingui un full de ruta propi en aquest tema. En un comunicat defensa un acord de gran escala amb la participació de l'ADF, les entitats, la pagesia i ramaderia, la propietat forestal, els grups polítics municipals i el veïnat de les zones més exposades, tot plegat amb l'objectiu de definir una estratègia conjunta i consensuada de prevenció d'incendis i de gestió de bosc a llarg termini. Els comuns també aposten per mesures concretes com el suport estable als ADF, mitjançant finançament plurianual o el foment de la ramaderia extensiva i els conreus com a eines de prevenció. Finalment, també aposten per treballar de manera coordinada amb els municipis veïns perquè el risc d'incendi, recorden, no s'atura als límits municipals. De sang especial de l'Escaldarium celebrada el passat cap de setmana aconsegueix 126 donacions. Després de la cancel·lació de les activitats de l'Escaldarium d'enguany, un dels actes que es van mantenir va ser la campanya de donació de sang de dissabte i diumenge. Entre els dos dies s'han realitzat 89 donacions de sang amb 12 nous donants i 24 donacions de plasma. Un cap de setmana solidari que, malgrat la suspensió donada a les festes més importants, la vila de Caldes es va abocar un cop més per ajudar a la ciutadania. El temps. Avui ens espera una jornada de calor intensa amb un cel que alterarà estones de sol amb alguns intervals de núvols prims. Un cop superat el pic de la tercera onada de calor, les temperatures han començat amb una mínima de 23 graus i al migdia s'enfilaran fins als 35 graus, deixant una sensació de molta calor durant les hores centrals del dia. El vent bufarà fluix al matí i moderat a la tarda, amb ratxes que poden arribar als 15 km per hora, fet que no serà suficient per alleujar l'aixafogó. Demà divendres la situació canviarà ben poc. Tornarem a tenir un dia majoritàriament assolellat, amb alguns núvols baixos a primera hora i algun interval de núvols al matí. Les temperatures baixaran lleugerament de matinada amb una mínima de 22 graus, mentre que la màxima es quedarà al voltant dels 34 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.com.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Viu l'estiu a Ràdio Caldes.
1: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.
2: Música d'avui i de sempre, música per a tots els gustos, la fórmula de Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: bliss.
1: Estiu 2026 a Ràdio Caldes.

0: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, la CIS de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres, a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 4. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: La Sala Noble de Can Rius va acollir ahir dimecres la presentació del Pla Sectorial Implantació d'Energies Renovables a Catalunya, el Plàter. El grup de pagesia de Caldes va organitzar l'acte que tenia com a objectiu exposar l'impacte i les conseqüències que pot tenir la implantació d'aquest Pla d'Energies Renovables sobre la propietat i els usos del sòl. L'agricultor, ramader i silvicultor Enric Ullà va presentar l'acte i va exposar la situació actual del Plàter a Caldes. En declaracions a Ràdio Caldes, explica com afecta aquesta iniciativa al govern en el cas de Caldes.
2: Un decret que ha aprovat la Generalitat a esquenes de la gent del territori i fins i tot a esquenes de l'Ajuntament. El Plàter planifica usar plaques solars i molins de vent en terreny rústic. Aquesta afectació, evidentment, afecta per enèsima vegada a terrenys agrícoles i ramaders i també per terreny forestal. Des del grup de pagesia Caldes, com que ningú ens ha informat d'aquest decret, en què hem assabentat, doncs hem volgut informar la ciutadania.
1: A la taula rodona també hi van participar la biòloga del col·lectiu ecologista del Moianès, Pilar Clapés, i el president de l'ADF dels Cingles, Miquel Buixó. Ells van ser els encarregats d'explicar les conseqüències territorials, ambientals, agràries i paisatgístiques del pla sectorial. Durant la reunió es va informar sobre el procés d'al·legacions i les possibles actuacions futures. L'objectiu final d'aquestes trobades era facilitar la informació i fomentar el debat sobre un pla que pot tenir una incidència important en el territori i en el desenvolupament futur de Caldes, la comarca i el país. Caldes ha participat a la primera jornada de la iniciativa Petits Municipis a la Unió Europea, una trobada celebrada el passat 18 de juny a Masquefa, en què hi va assistir la regidora d'Europa i Projecció Exterior, Núria Carné. Una iniciativa nascuda per posar en valor el paper dels petits i mitjans municipis en la construcció europea. La regidora va intervenir en la taula rodona per compartir l'experiència de Caldes en projecció exterior, xarxa europea i participació en projectes internacionals. Unes tasques que es desenvolupen des de la creació d'aquesta regidoria l'any 2023. Durant aquests anys s'han impulsat els agermanaments amb municipis europeus, l'Associació Europea de Ciutats Termals Històriques, el projecte Termecobat, el Young Elected Politicians i l'European Union Local Councillors, entre d'altres. Les polítiques de joventut, habitatge i agenda 2030 protagonitzen el Consell d'Alcaldies celebrat ahir. Després de gairebé dos mesos es van reunir els màxims representants dels municipis del Vallès Oriental, una sessió que partia amb la líder del PSC de Caldes com a protagonista. Carla Millán, consellera delegada de joventut a la comarca, va presentar les polítiques de joventut que s'han desplegat i va fer una diagnosi dels punts d'informació juvenil. A banda d'això, durant la reunió també es va presentar l'Oficina Comarcal de Habitatge, la iniciativa que té com a objectiu oferir assessorament a la ciutadania i als ens locals per trobar, mantenir i accedir a habitatges. Una oficina que ha gestionat més de 3 milions i mig d'euros en ajuts al lloguer durant el 2025, unes xifres que suposen un increment del 12,5% respecte al 2024. També es va aprofitar per fer un repàs de les consultes de cada oficina, que tant en l'oficina jove com la de l'habitatge han augmentat la seva activitat. I acabem amb el temps. Avui hem tingut un matí de calor intensa amb un cel que ha alternat estones de sol i alguns intervals de núvols. Un cop superat el pic de la tercera onada de calor, les temperatures han començat amb una mínima de 23 graus i al migdia s'enfilaran als 35 graus, tot i quedar un punt més frenades que ahir, que es van fregar als 40 graus. La jornada d'avui igualment està marcada per una sensació de molta calor durant les hores centrals del dia. El vent bufarà moderat a la tarda amb ratxes que poden arribar als 15 km/h, fet que no serà suficient per alleujar la xafogó. Demà divendres la situació canviarà ben poc. Tornarem a tenir un dia majoritàriament assolellat, amb alguns núvols baixos a primera hora i algun interval de núvols al matí. Les temperatures baixaran una mica a la matinada amb una mínima de 22 graus, mentre que la màxima es quedarà al voltant dels 34 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

Ràdio Caldes, 107.8. No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Sota les llambordes, al racó les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 5. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: La Sala Noble de Can Rius va acollir ahir dimecres la presentació del Pla Sectorial Implantació d'Energies Renovables a Catalunya, el Plater. El grup de pagesia de Caldes va organitzar l'acte que tenia com a objectiu exposar l'impacte i les conseqüències que pot tenir la implantació d'aquest Pla d'Energies Renovables sobre la propietat i els usos del sòl. L'agricultor, ramader i silvicultor Enric Ullà va presentar l'acte i va exposar la situació actual del Plater a Caldes. En declaracions a Ràdio Caldes, explica com afecta aquesta iniciativa al govern en el cas de Caldes.
2: Un decret que ha aprovat la Generalitat a esquenes de la gent del territori i fins i tot a esquenes de l'Ajuntament. El Plater planifica usar plaques solars i molins de vent en terreny rústic. Aquesta afectació, evidentment, afecta per enèsima vegada a terrenys agrícoles i ramaders i també per terreny forestal. Des del grup de pagesia Caldes, com que ningú ens ha informat d'aquest decret, en què hem assabentat, doncs hem volgut informar la ciutadania.
1: A la taula rodona també hi van participar la biòloga del col·lectiu ecologista del Moianès, Pilar Clapés, i el president de l'ADF dels Cingles, Miquel Buixó. Ells van ser els encarregats d'explicar les conseqüències territorials, ambientals, agràries i paisatgístiques del pla sectorial. Durant la reunió es va informar sobre el procés d'al·legacions i les possibles actuacions futures. L'objectiu final d'aquestes trobades era facilitar la informació i fomentar el debat sobre un pla que pot tenir una incidència important en el territori i en el desenvolupament futur de Caldes, la comarca i el país. Caldes ha participat a la primera jornada de la iniciativa Petits Municipis a la Unió Europea, una trobada celebrada el passat 18 de juny a Masquefa, en què hi va assistir la regidora d'Europa i Projecció Exterior, Núria Carné. Una iniciativa nascuda per posar en valor el paper dels petits i mitjans municipis en la construcció europea. La regidora va intervenir en la taula rodona per compartir l'experiència de Caldes en projecció exterior, xarxa europea i participació en projectes internacionals. Unes tasques que es desenvolupen des de la creació d'aquesta regidoria l'any 2023. Durant aquests anys s'han impulsat els agermanaments amb municipis europeus, l'Associació Europea de Ciutats Termals Històriques, el projecte Termecobat, el Young Elected Politicians i l'European Union Local Councillors, entre d'altres. Les polítiques de joventut, habitatge i agenda 2030 protagonitzen el Consell d'Alcaldies celebrat ahir. Després de gairebé dos mesos es van reunir els màxims representants dels municipis del Vallès Oriental, una sessió que partia amb la líder del PSC de Caldes com a protagonista. Carla Millán, consellera delegada de joventut a la comarca, va presentar les polítiques de joventut que s'han desplegat i va fer una diagnosi dels punts d'informació juvenil. A banda d'això, durant la reunió també es va presentar l'Oficina Comarcal de Habitatge, la iniciativa que té com a objectiu oferir assessorament a la ciutadania i als ens locals per trobar, mantenir i accedir a habitatges. Una oficina que ha gestionat més de 3 milions i mig d'euros en ajuts al lloguer durant el 2025, unes xifres que suposen un increment del 12,5% respecte al 2024. També es va aprofitar per fer un repàs de les consultes de cada oficina, que tant en l'oficina jove com la de l'habitatge han augmentat la seva activitat. I acabem amb el temps. Avui hem tingut un matí de calor intensa amb un cel que ha alternat estones de sol i alguns intervals de núvols. Un cop superat el pic de la tercera onada de calor, les temperatures han començat amb una mínima de 23 graus i al migdia s'enfilaran als 35 graus. Tot i quedar un punt més frenades que ahir, que es van fregar als 40 graus, la jornada d'avui igualment està marcada per una sensació de molta calor durant les hores centrals del dia. El vent bufarà moderat a la tarda amb ratxes que poden arribar als 15 km/h, fet que no serà suficient per alleujar l'aixafogó. Demà divendres la situació canviarà ben poc. Tornarem a tenir un dia majoritàriament assolellat, amb alguns núvols baixos a primera hora i algun interval de núvols al matí. Les temperatures baixaran una mica a la matinada amb una mínima de 22 graus, mentre que la màxima es quedarà al voltant dels 34 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes, 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.
1: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.
2: Música d'avui i de sempre, música per a tots els gustos, la fórmula de Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Com a certa lentidão, já que eu na frente pra mim...

0: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
1: Oh, mamma mia, mamma mia!
0: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 6. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: La Sala Noble de Can Rius va acollir ahir dimecres la presentació del Pla Sectorial Implantació d'Energies Renovables a Catalunya, el Plater. El grup de pagesia de Caldes va organitzar l'acte que tenia com a objectiu exposar l'impacte i les conseqüències que pot tenir la implantació d'aquest Pla d'Energies Renovables sobre la propietat i els usos del sòl. L'agricultor, ramader i silvicultor Enric Ullà va presentar l'acte i va exposar la situació actual del Plater a Caldes. En declaracions a Ràdio Caldes, explica com afecta aquesta iniciativa al govern en el cas de Caldes.
2: Un decret que ha aprovat la Generalitat a esquenes de la gent del territori i fins i tot a esquenes de l'Ajuntament. El Plater planifica usar plaques solars i molins de vent en terreny rústic. Aquesta afectació, evidentment, afecta per enèsima vegada a terrenys agrícoles i ramaders i també per terreny forestal. Des del grup de pagesia Caldes, com que ningú ens ha informat d'aquest decret, en què hem assabentat, doncs hem volgut informar la ciutadania.
1: A la taula rodona també hi van participar la biòloga del col·lectiu ecologista del Moianès, Pilar Clapés, i el president de l'ADF dels Cingles, Miquel Buixó. Ells van ser els encarregats d'explicar les conseqüències territorials, ambientals, agràries i paisatgístiques del pla sectorial. Durant la reunió es va informar sobre el procés d'al·legacions i les possibles actuacions futures. L'objectiu final d'aquestes trobades era facilitar la informació i fomentar el debat sobre un pla que pot tenir una incidència important en el territori i en el desenvolupament futur de Caldes, la comarca i el país. Caldes ha participat a la primera jornada de la iniciativa Petits Municipis a la Unió Europea, una trobada celebrada el passat 18 de juny a Masquefa, en què hi va assistir la regidora d'Europa i Projecció Exterior, Núria Carné. Una iniciativa nascuda per posar en valor el paper dels petits i mitjans municipis en la construcció europea. La regidora va intervenir en la taula rodona per compartir l'experiència de Caldes en Projecció Exterior, Xarxa Europea i participació en projectes internacionals. Unes tasques que es desenvolupen des de la creació d'aquesta regidoria l'any 2023. Durant aquests anys s'han impulsat els agermanaments amb municipis europeus, l'Associació Europea de Ciutats Termals Històriques, el projecte Termecobat, el Young Elected Politicians i l'European Union Local Councillors, entre d'altres. Les polítiques de joventut, habitatge i agenda 2030 protagonitzen el Consell d'Alcaldia celebrat ahir. Després de gairebé 2 mesos es van reunir els màxims representants dels municipis del Vallès Oriental, una sessió que partia amb la líder del PSC de Caldes com a protagonista. Carla Millán, consellera delegada de joventut a la comarca, va presentar les polítiques de joventut que s'han desplegat i va fer una diagnosi dels punts d'informació juvenil. A banda d'això, durant la reunió també es va presentar l'Oficina Comarcal de Habitatge, la iniciativa que té com a objectiu oferir assessorament a la ciutadania i als ens locals per trobar, mantenir i accedir a habitatges. Una oficina que ha gestionat més de 3 milions i mig d'euros en ajuts al lloguer durant el 2025, unes xifres que suposen un increment del 12,5% respecte al 2024. També es va aprofitar per fer un repàs de les consultes de cada oficina, que tant en l'oficina jove com la de l'habitatge han augmentat la seva activitat. I acabem amb el temps. Avui hem tingut un matí de calor intensa amb un cel que ha alternat estones de sol i alguns intervals de núvols. Un cop superat el pic de la tercera onada de calor, les temperatures han començat amb una mínima de 23 graus i al migdia s'enfilaran als 35 graus, tot i quedar un punt més frenades que ahir, que es van fregar als 40 graus. La jornada d'avui igualment està marcada per una sensació de molta calor durant les hores centrals del dia. El vent bufarà moderat a la tarda amb ratxes que poden arribar als 15 km/h, fet que no serà suficient per alleujar l'aixafogó. Demà divendres la situació canviarà ben poc. Tornarem a tenir un dia majoritàriament assolellat, amb alguns núvols baixos a primera hora i algun interval de núvols al matí. Les temperatures baixaran una mica a la matinada amb una mínima de 22 graus, mentre que la màxima es quedarà al voltant dels 34 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: La música de Ràdio Caldes, la fórmula d'aquest estiu.

0: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.
1: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.
2: Música d'avui i de sempre, música per a tots els gustos, la fórmula de Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Són les 7. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: La Sala Noble de Can Rius va acollir ahir dimecres la presentació del Pla Sectorial Implantació d'Energies Renovables a Catalunya, el Plater. El grup de pagesia de Caldes va organitzar l'acte que tenia com a objectiu exposar l'impacte i les conseqüències que pot tenir la implantació d'aquest Pla d'Energies Renovables sobre la propietat i els usos del sòl. L'agricultor, ramader i silvicultor Enric Ullà va presentar l'acte i va exposar la situació actual del Plater a Caldes. En declaracions a Ràdio Caldes, explica com afecta aquesta iniciativa al govern en el cas de Caldes.
2: Un decret que ha aprovat la Generalitat a esquenes de la gent del territori i fins i tot a esquenes de l'Ajuntament. El Plater planifica usar plaques solars i molins de vent en terreny rústic. Aquesta afectació, evidentment, afecta per enèsima vegada a terrenys agrícoles i ramaders i també per terreny forestal. Des del grup de pagesia Caldes, com que ningú ens ha informat d'aquest decret, en què hem assabentat, doncs hem volgut informar la ciutadania.
1: A la taula rodona també hi van participar la biòloga del col·lectiu ecologista del Moianès, Pilar Clapés, i el president de l'ADF dels Cingles, Miquel Buixó. Ells van ser els encarregats d'explicar les conseqüències territorials, ambientals, agràries i paisatgístiques del pla sectorial. Durant la reunió es va informar sobre el procés d'al·legacions i les possibles actuacions futures. L'objectiu final d'aquestes trobades era facilitar la informació i fomentar el debat sobre un pla que pot tenir una incidència important en el territori i en el desenvolupament futur de Caldes, la comarca i el país. Caldes ha participat a la primera jornada de la iniciativa Petits Municipis a la Unió Europea, una trobada celebrada el passat 18 de juny a Masquefa, en què hi va assistir la regidora d'Europa i Projecció Exterior, Núria Carné, una iniciativa nascuda per posar en valor el paper dels petits i mitjans municipis en la construcció europea. La regidora va intervenir en la taula rodona per compartir l'experiència de Caldes en projecció exterior, xarxa europea i participació en projectes internacionals, unes tasques que es desenvolupen des de la creació d'aquesta regidoria l'any 2023. Durant aquests anys s'han impulsat els agermanaments amb municipis europeus, l'Associació Europea de Ciutats Termals Històriques, el projecte Termecobat, el Young Elected Politicians i l'European Union Local Councillors, entre d'altres. Les polítiques de joventut, habitatge i agenda 2030 protagonitzen el Consell d'Alcaldies celebrat ahir. Després de gairebé dos mesos es van reunir els màxims representants dels municipis del Vallès Oriental, una sessió que partia amb la líder del PSC de Caldes com a protagonista. Carla Millán, consellera delegada de joventut a la comarca, va presentar les polítiques de joventut que s'han desplegat i va fer una diagnosi dels punts d'informació juvenil. A banda d'això, durant la reunió també es va presentar l'Oficina Comarcal de Habitatge, la iniciativa que té com a objectiu oferir assessorament a la ciutadania i als ens locals per trobar, mantenir i accedir a habitatges. Una oficina que ha gestionat més de 3 milions i mig d'euros en ajuts al lloguer durant el 2025, unes xifres que suposen un increment del 12,5% respecte al 2024. També es va aprofitar per fer un repàs de les consultes de cada oficina, que tant en l'oficina jove com la de l'habitatge han augmentat la seva activitat. I acabem amb el temps. Avui hem tingut un matí de calor intensa amb un cel que ha alternat estones de sol i alguns intervals de núvols. Un cop superat el pic de la tercera onada de calor, les temperatures han començat amb una mínima de 23 graus i al migdia s'enfilaran als 35 graus, tot i quedar un punt més frenades que ahir, que es van fregar als 40 graus. La jornada d'avui igualment està marcada per una sensació de molta calor durant les hores centrals del dia. El vent bufarà moderat a la tarda amb ratxes que poden arribar als 15 km/h, fet que no serà suficient per alleujar l'aixafogor. Demà divendres la situació canviarà ben poc. Tornarem a tenir un dia majoritàriament assolellat, amb alguns núvols baixos a primera hora i algun interval de núvols al matí. Les temperatures baixaran una mica a la matinada amb una mínima de 22 graus, mentre que la màxima es quedarà al voltant dels 34 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Paraules, música i lletres a la fresca. L'espai d'estiu on la cultura respira. Paraules que ens expliquen, lletres que ens obren finestres i música feta per qui la composa, per les veus i els músics que li donen vida. Històries, converses i sons que ens recorden que la cultura és vida, és mirada, és companyia.

0: Bona tarda, ens tenim una nova edició de Paraules, Música i Lletres a la Fresca, el programa cultural d'estiu on la cultura, amb maiúscules, és la gran protagonista i, com sempre, també ho són les persones que la fan possible. Iniciarem la primera hora amb les paraules que ens connecten amb la comunitat i amb el territori, paraules que avui arriben de la mà de part de la Comissió de l'Escaldarion, Ramon Soler i Magda Creus. Com ja sabeu, el passat dilluns 6 de juliol es va declarar un incendi molt important a la zona forestal de Sentmenat i de la muntanya del Farell, la nostra muntanya. Un foc que va quedar controlat el dimecres dia 8 a la nit, però que encara no està extingit. Aquesta situació va motivar que la festa de l'Escaldarion quedés cancel·lada, una decisió presa per la mateixa comissió i comunicada en un manifest publicat aquella mateixa tarda. Han passat uns dies i avui en parlem amb calma, amb respecte i amb la mirada posada en la comunitat. A la segona hora, de 8 a 9 del vespre, ens endinsarem en la música i en la història. La Festa de la Defensa, un concert de recreació històrica dels atacs carlins a Caldes l'any 1873, amb música de Climent Cuspinera i els seus Rigodons. Una activitat on la música i la història es donen la mà, organitzada per Vocàlic. Ens ho explicaran Francesc Camps, director de Vocàlic, i Joaquim Campistrón, membre i historiador. I com hem anunciat, aquesta primera hora està protagonitzada per part de la Comissió de l'Escaldario i, com hem dit abans, ens acompanya Ramon Soler, autor i ànima de la música de l'Escaldarium, el Templarium i el Judici i director de l'Orquestra del Foc i de l'Aigua. I Magda Creus, coordinadora general de l'Escaldarium. Tot plegat, no? Doncs benvinguts i benvinguda de nou a aquest espai de la ràdio. De fet, fa, pues, jo diria que dues setmanes que vam estar aquí, era un altre moment, aquí hi havia alegria, hi havia eufòria, tot amb ganes de fer aquesta, de celebrar aquesta festa, no? I bé, dies després, doncs, va passar el que ha passat, no? Que un foc, no ho sé si vosaltres heu conegut, jo des que estic aquí a Caldes és la primera vegada que he vist aquest foc tan que ha cremat la part de la nostra muntanya. Afortunadament no ha estat tot, no? Doncs això que va passar, doncs que va a vosaltres a la comissió justament el dimecres vau prendre aquesta decisió de cancel·lar la festa de l'Escaldari, una festa en la que heu treballat tot un any i que en aquest cas ha estat aquest motiu el que us ha obligat a justament anul·lar-la, no? Doncs, primer de tot, com esteu?
1: Bé, ara ja bé.
0: Han passat uns dies,
1: uns dies i ja ho hem paït.
0: Bé, clar, és que al principi, justament la setmana passada, en aquest programa, el dijous, clar, ja la idea era de si podia parlar amb vosaltres, però també s'entenia perfectament que no era el millor moment, perquè també s'entenia que els ànims no estaven precisament doncs com el que tocava, no?
2: Sí, bueno, el que diu la Magda, al principi va ser un cop molt fort. Era com una barreja d'emocions. Per un cantó estàvem esglaiats tots amb el foc, i això és el més important de tot. I la decisió que vam prendre va ser alhora molt, molt fàcil i molt difícil. És a dir, molt fàcil perquè és que no hi havia volta de full.
0: És que no hi ha.
2: És una situació d'emergència que no havíem viscut mai, com deies tu. Hi havia famílies que ho estaven passant molt malament, gent allotjada aquí al Termes Victòria perquè no podien anar a casa seva, gent que no podia sortir de casa seva. I en unes circumstàncies així no vam sentir que toqués fer una festa, no seria una falta de respecte molt gran. I després hi havia motius més objectius, i és que no haguéssim disposat dels cossos de seguretat per garantir el pla d'autoprotecció.
0: Clar, els bombers, justament era una part, els bombers i bombers, protecció Mossos, civil, Mossos, etc., guàrdia, la policia local.
2: Aleshores, si no podem protegir la seguretat d'una festa en què hi ha 7.000 persones, no es pot fer la festa, no hi ha volta de full.
0: Que mira, és que ha estat, són d'aquelles circumstàncies que ja justament dies abans, no? Vull dir, parlàveu de que l'any passat no va gaudir de tot la festa, justament per tot el contrari. En aquest cas va ser per la pluja, per l'aigua. Sí. Tot i que es va fer, perquè clar, aquí no hi havia tot aquest risc ni perill, etc. Sí que hi havia un perill que afectava justament als músics, no? I és per sí. Això doncs, que la música no es va poder fer en directe. Però que tot i així es va fer la festa, però no d'aquella manera com tocava, i aquest any doncs hi havia aquesta, ja dic, que jo he posat eufòria, alegria per fer-la, no? I després doncs tot va canviar, primer per lo que hem dit, perquè és una situació de veure doncs com la muntanya, no? Es crema, o sigui, també, evidentment, per les persones que viuen, que s'han vist afectades i tot plegat, però és el fet de veure, no, el foc com crema un espai en el que normalment acostumen a caminar, a passejar o el que sigui, no? I veure tot això. Doncs bé, doncs, a veure, com es viu? Jo començo a fer unes preguntetes, no? Com es viu des de dins, no? El moment en què enceteu la festa, o sigui, en què enteneu que la festa no podrà tirar endavant. O sigui, i quin va ser el primer pensament, la primera emoció?
1: Primer de tot, quan, bueno, jo, almenys a mi personalment, quan es va decidir que anul·làvem, que cancel·làvem, no m'ho acabava de creure. Deies, bueno, sí, vale, doncs no ho fem. Doncs no es pot fer, vull dir, t'agafaves amb totes les coses, aquestes objectives que deia el Ramon, no es pot fer, no hi haurà coses de seguretat, no tindrem bombers, ja tenim gent confinada, no es pot fer. I però no t'ho acabes de creure, no? I era com, estaves com en un núvol i deies, bueno, sí, clar. Era com, la raó era qui et portava, no? Era com el seny. I en canvi l'endemà, que és quan te n'adones que no ho estàs fent, que no estàs fent tot el que s'havia de fer, al contrari, que estàs desmuntant el que havies de fer, llavors és quan jo els vaig dir, a mi la vida m'ha fotut una bufetada amb la mà oberta, no? Va ser com, hosti, llavors em vaig ser conscient i va ser, uala, és que no ho farem, és que portem un any treballant en una cosa que no farem. I aquí sí que és allò que em dius, que et cau el món a sobre, no? Dius, mare meva, però és el que hi ha, és que és això, és que era, emocionalment era com molt dur, però és el que s'havia de fer.
0: Però no havia altra,
1: és el que
0: no havia
1: fer.
0: Una altra,
1: amb
0: no?
1: Amb cosa, dius, bueno, sí, hem treballat tot un any i no sé què, però hi ha coses a la vida que són primers que una festa.
0: I aquí tenim sort, doncs, que, mira, de 6.000 hectàrees, no? Van ser 221 les que es van cremar, que és bastant, o sigui, el terreny és bastant, quan... però no ha afectat, sobretot, a persones. No sabem els animals que han mort, que han desaparegut, també, a causa de tot això, però sí que és veritat que les persones, doncs, no...
1: És que des de la plaça es veia, estaves a la plaça i es veia tota l'estructura muntada i al darrere es veia el fum. Vull dir que feia respecte.
0: Diu el comunicat que veu fet, no? Que va estar un comunicat doncs molt, molt valent, no? També a l'hora, perquè justament el dimecres a la tarda ja va arribar a tothom aquest comunicat, doncs, que es va fer difusió per tot arreu, no? Per la xarxa, pels comunicats per l'Ajuntament, etc. Doncs diu aquest, o deia aquest comunicat, que va ser una decisió dolorosa, evidentment, com acabes de dir, necessària. Què va pesar més en aquesta balança? La responsabilitat, l'impacte emocional o el territori ferit?
2: En aquell moment no estàvem per sentir vandalismes. És a dir, el tema del territori ferit, per exemple, és una cosa que hem sentit tots al llarg de tot aquest procés, però en aquell moment, el moment de prendre la decisió, és la responsabilitat, clarament. És a dir, no el podem fer perquè no tindrem això, perquè hi ha gent patint, perquè no sé què, punt i final, dos i dos són quatre, no ho podem fer. I és el que diu la Magda, després la bufetada la tens després. Bueno, jo parlo per mi, em penso que tots més o menys estàvem com igual, tenim com capes de mal rotllo, per dir alguna cosa, no? O sigui, i aquestes capes es anaven posant. Bueno, a mi, al meu cas, no? A vegades la capa del mal rotllo per l'incendi, per la muntanya cremada, per tot això, a vegades estava com més present, de vegades està més present la pena per no fer l'escaldàrium. Vull dir que teníem aquestes dues capes, no? I en aquell moment, però en aquell moment no vam pensar amb el cor, no es pot pensar amb el cor en un moment així. Quan hi ha tants motius objectius i una emergència, vull dir, no. Va ser com més després que van anar aflorant totes aquestes coses.
0: Va ser, o sigui, una decisió d'aquest tipus, no? I a més en una comissió en el que participeu tantes persones, no? Va ser unànime?
1: Sí.
0: Però en sí. Com el procés com va ser?
2: Va ser...
0: O sigui, vau fer una reunió, tots plegats...
2: Sí, la Laia ens va explicar que havia estat parlant amb la cap de Protecció Civil, havia estat parlant de les circumstàncies que hi havia, del tema aquest dels cossos de seguretat, no sé què, és que no hi va haver debat.
1: Sí, érem tots, hi havia els treballadors, el cap d'àrea de l'Ajuntament també.
2: I el Jordi Soler de Bombers.
1: El Jordi Soler de Bombers es va escapar un moment, vull dir que estàvem tota la comissió i la Laia va posar els fets objectius, va dir, mira, m'han dit això, això i això, el Jordi, el foc com està així, així, així, no sé què, a la pirotècnia, que si plans, alfa, que si no sé què, no sé quantos.
0: Sí, alfa 4, alfa 4 que estàvem.
1: Doncs, de fet...
2: No hi va haver debat.
1: No hi va haver debat, no. De fet, hi havia moltes coses que ja... O sigui, si s'hagués tirat endavant, no hauria sigut a nivell de foc un escaldàrium com sempre, perquè ja s'havia tret alguna part de la pirotècnia pel risc d'incendi abans de que hi hagués incendi. Llavors ja el dilluns va sortir l'incendi, encara se'n va treure més. Vull dir que sí que els diables són molt jajajiji, però en aquestes coses...
0: Però en una cosa tan...
1: Sí que ens agrada jugar amb foc, però...
2: Però controladament.
1: Però controlat.
0: És molt diferent. És molt diferent un foc de festa,
1: sí,
0: que un foc d'aquesta envergadura, no?
1: Que sabem que tenim entre les mans i no podíem fer un escaldàrium, no es podia fer, per moltes ganes que en tinguéssim.
0: L'escaldàrium, ja dic, com esteu dient, és una festa profundament arrelada a la terra. Com es viu des de la comissió veure aquesta mateixa terra cremar?
2: Bueno, sí, sí. Des de la comissió, al final jo crec que és cadascú
0: o totes les persones,
2: no hi ha una postura també... oficial de la comissió,
0: sí. A nivell de tot el que, perquè fins i tot crec que algú, mira, perquè no està avui aquí la Gemma, no? Però ella a més el va veure, el va tenir molt més a prop per la zona amb la que ella viu,
1: la Laura. La Laura, que és la...
2: Romagosa?
1: La Laura Romagosa i l'Arnau.
0: Sí.
1: La Laura és la directora del Templàrium i ella va estar... És que, a més, era un altre motiu pel qual no podíem tirar endavant. O sigui, teníem membres de la colla confinats. I la Laura és la directora del Templàrium i, a més, fèiem... Ha sortit com molt, no? Aquest any estrenàvem la llegenda del Templàrium i el Templàrium s'acaba quan la Terra parla, cal escoltar-la. I era com...
0: És que justament,
1: pam,
0: quan
1: justament.
0: El noi, el nen que va llegir aquest manifest del Templàrium, és que diu, ostres, sembla com si tingués una premonició. No sé si tu... Perquè tu vas comentar alguna cosa al respecte, no?, del que deia aquell nano, com dient, ostres, d'un-hi-do, no?, aquest nen que té 13 anys o 12 anys, no recordo ben bé, el fet d'explicar això, però també el que deia... és que estava, o sigui, deia molt del que després justament ha passat, no? Sí. Amb el sentit de tenir aquesta responsabilitat per el que representa la Terra.
2: Jo no recordo d'això.
0: Ara no lo tinc endavant, justament. Recordo. Aquest, perquè sí que va ser unes paraules que sortien en el Templàrio, que és que ara no les tinc endavant.
1: El Jan, abans de... Quan va acabar l'assaig general del Templàrio, el Jan, que és aquest nano de 14 anys, va fer un text, bueno, va pujar a l'escenari i va voler dir un text d'explicar com ell se sentia i que estava superorgullós i que no sé què, i què significava per ell el Templàrium i tal. I jo crec que el que tu vols dir és la narració, la llegenda del Templàrium,
0: sí,
1: que hem inaugurat aquest any, que aquest any s'ha estrenat.
2: Correcte.
1: I sí que la llegenda del Templàrium parla de totes aquestes
0: és
1: coses
0: que,
1: de la terra,
0: és que ara
1: del
0: no tinc
1: foc,
0: endavant.
1: Dels incendis, de les plagues, de les inundacions, que és aquesta llegenda que ens hem inventat i l'hem estrenat aquest any, que parla d'això, de com la terra parla, cal escoltar-la.
2: És la frase final.
1: La frase final.
0: és la frase final, i és això el que a mi, és que ara no ho recordava perquè no la tenia endavant, no? Però és aquesta frase, és que va molt justament amb el que...
2: Semblava premonitori.
1: Sí, una miqueta, sí.
0: Per mi, des del punt de vista, dic, ostres, sembla com si això després hagués de passar, no?
1: Sí.
0: No penses que ha de passar, però justament en aquest text tenia aquesta essència. No sé, va ser una cosa que em va cridar molt l'atenció. No?
1: L'any que ve, si de casa, ens haurem d'inventar una llegenda...
2: Una frase diferent.
1: Sí,
0: una frase que no sigui premonitòria.
2: A la terra no parli.
1: I si parli coses molt xulis.
2: A la terra no parli
0: d'aquí
2: unes dues setmanes.
0: Que parli d'una altra manera, no?
1: Sí, més que no, vull dir...
0: De fet, la gent després, ja han dit que han passat també uns dies i vosaltres veu prendre aquesta decisió, que jo considero és responsable, també valenta, no? Però què us ha fet arribar la gent del poble, les persones? Vull dir, perquè davant una decisió així, estic segura que també us han fet... Penso que us han felicitat bastant, eh?
1: De fet... crec que totes els feedbacks que hem tingut han sigut positius, de dir és que és el que s'havia de fer. Vull dir que tothom ha dit sí, és el que s'havia de fer, ho respecto, ostres. La gent et venia pel carrer, et trobava i et deia, oi, em sap molt greu, perdó, vull dir, em sap greu el que us ha passat, i a vegades deies el què? Això de l'escaldariu, vale. I vull dir que la gent, tothom ens entenia, que estàvem tristos, que estàvem dolguts, però que és el que havíem de fer, i el suport de la gent ha sigut molt.
0: Particularment jo ho veia així també, o sigui, entenia perfectament que no s'havia de fer la festa, però també és veritat que entenia l'esforç que heu fet durant tot un any treballant, etcètera.
1: La gent ha sigut molt empàtica, molt.
2: Bueno, jo per primer cop he tingut la sensació de que l'escaldàrium no el fem per la gent, sinó que el fem amb la gent. És a dir, que som com tot u, diguem-ne, perquè al final nosaltres també som gent, no?
1: Ui, tant.
2: Però vull dir-te que no és que estem aquí nosaltres fent una festa i que hi ha com un receptor extern, sinó aquest any he sentit que la fem entre tots i que si cada any hem la nostra intenció i posem tot l'esforç perquè la gent de Caldes se senti orgullosa de l'escaldàrium, jo crec que aquest any també s'hi ha sentit. Sense haver-lo fet.
0: I tant.
2: Almenys és la sensació que donava llegint tota aquella bestialitat de missatges que vam rebre, que no n'havíem rebut mai tants, i visualitzacions d'aquell, sí. 130.000 o una bestiesa.
1: I no només la gent que venia a gaudir de l'espectacle, sinó que la gent que venia a fer escaldàrium, o sigui, les food trucks, els grups, la gent que s'ha quedat sense poder fer les paradetes de la Fira de Ramalleres, a la gent que feia els tallers...
0: Bueno, una part, precisament, es va poder fer.
1: Es va poder fer un taller.
0: Sí, només un.
1: Perquè és el que es feia el cap de setmana del Templàrium. Però vull dir que tota aquesta gent que venia a fer les xerrades d'olis essencials, les paradetes de la Fira de Ramalleres, els food trucks, els grups emergents, les contacontes que aquest any s'havien preparat un espectacle amb les entitats, tothom ho ha entès perfectament.
0: I el judici.
1: I aquesta gent, clar, i el judici, i això és gent que també porta, no només nosaltres portem un any treballant, i és gent, per exemple, les contacontes amb les entitats que aquest any estrenaven un espectacle nou, també portaven molt temps preparant i ho han entès perfectament.
0: Mm-hmm. Creieu que aquest incendi canviarà d'alguna manera com vivim o... com es pot viure la festa en el futur?
2: És una reflexió que encara hem de fer. Perquè tenim un any per fer-ho i ara encara fa 4 dies, com qui diu, comptats de l'escaldàrium o del no escaldàrium. Ha sortit en alguna conversa, eh? Això de dir, ostres... què passa, no? Si representa que el canvi climàtic va cap aquí, si que per aquestes èpoques resulta que tenim... que això s'ha de convertir en constant, no? Però no tenim la informació, no tenim no tenim un criteri tècnic, o això el primer que hem de fer és preguntar-ho a gent que en sap i que siguin fonts fiables, i llavors, en tot cas, si aquestes persones ens aconsellen tenir-ho en compte, ja ho posaríem sobre la taula. Però ara mateix... no passa de ser converses de cafè, diguem-ne.
0: Però també des de vosaltres mateixos. Ho dic perquè jo és una pregunta que he estat fent tots aquests dies i amb persones responsables, no? Des de l'Ajuntament, vull dir, qui té la més responsabilitat, doncs, deixar caure, doncs, i doncs, el fet de que, el que aquest, aquest incendi, doncs, que... I després què? Perquè també hi ha la responsabilitat de tenir en compte que això, com ben dient, pot passar de manera continuada, perquè estem davant un canvi climàtic, perquè cada cop va més així, però si hi ha més mesures preventives, doncs això també, és a dir, dedicar més a... No, ja no t'estic parlant només d'aquí, perquè és una cosa ja més general, no?, del pressupost, dedicar més a, a prevenció d'incendis, no?, el que pot precisament, doncs... la manera de que es poden... És difícil d'evitar incendis, eh? Perquè si no te los provoquen d'una manera, te los provoquen d'una altra. Si fa... no és natural, vull dir... És,
2: pel que
0: és...
2: fa a la festa...
0: No, vull dir que vosaltres és a dir... també ho podeu fer a través de dir, veure, aquí s'han de fer
2: no,
0: coses...
2: No, és el que anava a dir. És a dir, les mesures que pot prendre l'Escaldarium per prevenir que provoquen incendis són molt fàcils. És a dir, hi ha un determinat tipus de pirotècnia que no es fa servir i ja està. I això afecta relativament poc a la festa. És a dir, és tot el que podem fer és això. Perquè a la festa tenim la sort de que està en un nucli urbà, està
0: aïllat del que seria la massa forestal.
2: Aïllada de la massa forestal, de manera que si mantenim la pirotècnia dins de la plaça, ja està.
1: Tenim els bombers.
2: A més, si hi ha un incendi allà...
0: Aquest dia justament no podien estar, aquest és el problema.
1: Si hi ha una petita cosa...
2: Tenim molta gent amb mànegues, sí, a l'Escaldarium, no?
1: A l'Escaldarium allà tenim els bombers a preu de plaça.
2: Sí, és a dir, pel tema de modificar la festa perquè no sigui la pròpia festa que provoqui un incendi, això és molt senzill. De fet, aquest any estàvem ja per fer-ho, diguem-ne, no? I no afecta molt.
0: No, però realment. Jo també ho deia pel fet de que el foc no torni, o sigui, que s'intenti fer tota la prevenció possible perquè no passi, ja no aquí ni per vosaltres, sinó a nivell ja general, de que no passi a la muntanya, al bosc. Ja és que això ja no és cosa vostra, és responsabilitat, però sí que és el que jo deia, que des de vosaltres mateixos demanar responsabilitats, no?, als que li toca, al que li pertoca, no és en aquest cas, no? Perquè fa els cossos de seguretat i la responsabilitat col·lectiva. El comunicat, de fet, el vostre comunicat parlava del respecte als cossos, evidentment, als cossos de seguretat que també formaven part de vosaltres mateixos, de la comissió, i a les persones que han estat treballant en l'extinció del foc. Com es gestiona aquesta responsabilitat des de la cultura popular?
1: És que, bàsicament, el tema és que els cossos de seguretat són necessaris quan hi ha aglomeracions de gent. I en l'Escaldarium és un clar exemple. O sigui, un dels motius aquests dels cossos de seguretat és que els bombers... És veritat, els bombers estaven apagant foc i els nostres bombers que tenim allà a peu de plaça, els bombers estaven apagant

0: No, no, també estava la unitat
1: necessitem de
0: prevenció,
1: protecció civil, hi ha molta gent perquè ens ajuda en cas d'aglomeracions de gent, si s'ha de treure algú, si s'ha d'atendre algú al primer, són els que activen juntament amb la direcció el pla d'autoprotecció. I ja no només aquests, sinó a banda també tenim una pila de Mossos en el centre de control vigilant amb drons i no sé què, vull dir que hi ha aquests, i a més la policia local, doncs per tot el tema del parc de Can Rius, per exemple, del control d'accessos, dels cotxes, de la gestió del trànsit. Vull dir que no és només els bombers, sinó que hi havia molts cossos de seguretat que estaven tots, aquella setmana havien doblat torns, i nosaltres no podíem demanar-los.
2: Veniu a fer una festa.
1: Veniu a fer una festa, va. Sí, ja sabem que porteu dues setmanes, que hauríeu d'haver estat de vacances, però esteu doblant torn, però ara farem una festa nosaltres. I tu treballaràs 24 hores més.
2: Mm. Jo crec que és molt important que la gent sàpiga que hi ha allò que en diuen el pla d'autoprotecció. Es diu PAU, vale? Pels amics. El pla d'autoprotecció és una cosa obligatòria. És una normativa obligatòria. Que totes les activitats, a partir de no sé quin número de gent, han de complir. Vale? Aleshores, el Scaldarium ja fa bastants anys que cada any s'encarrega a una persona professional que el redacti i que el supervisi. Una persona que té una responsabilitat espectacular. Aleshores, sense aquests efectius que diu la Magda, no es podia complir el PAU.
3: Clar.
2: Per tant, legalment ja no es podia fer l'escaldària. Ja des del punt de vista legal, ja no des del punt de vista de la seguretat de la gent, que és al final és el més important, eh? Però és que legalment no es podia fer.
0: O sigui que no hi havia cap possibilitat.
2: No.
0: La decisió era...
1: Clar, és que tens això, no es pot activar el pla d'autoprotecció. No tens gent. I a més t'estan dient que està en un pla alfa 4, que el primer punt d'aquest pla alfa 4 és prohibit activitats en pirotècnia.
2: Qualsevol pirotècnia, eh?
3: Sí.
2: No pots encendre un petard, eh?
1: Cap tipus. Doncs és que no cal que en parlem més.
2: Clar.
0: Sí, la emoció es pot entendre perfectament l'estat d'ànim, perquè ja dic que això s'entenia, però és que no hi havia...
2: Pues que a més hi ha els motius ètics que dèiem, no? El mateix dimecres, abans de la reunió, ja s'havia cancel·lat abans de la reunió en què vam decidir això, s'havia cancel·lat l'assaig general del judici a la plaça.
0: Que aquest no tocava el tema de la pirotècnia.
2: No, però... El judici forma part de l'Escaldarium, i vam decidir que se suspenia tot. Però el judici no té sentit sense l'Escaldarium, no?
3: Sí.
2: I al revés. No? Aleshores, es va suspendre perquè en aquell moment ja hi havia unes quantes famílies que havien estat evacuades de casa seva, allotjades al Termes Victòria. O sigui, com fem nosaltres? O sigui, amb quina cara, diguéssim, nosaltres ens posem allà i que estiguin veient pel balcó, no? Aquesta gent que no pot tornar a ser vegin pel balcó, mira, aquests estan assajant aquí. O sigui, no s'aguantava per enlloc, o sigui, no es podia fer. Punt.
0: Quan el territori crema, la festa passa, com ha passat, a un segon pla. Creieu que la cultura té també un paper en la gestió emocional d'aquestes crisis que hi són?
2: Completament. A veure... Bueno, aviam, has dit la cultura, eh?
0: Sí, la cultura. Clar, és que l'Escaldarium és una festa cultural total, eh?
2: Però jo, per exemple, no sé si respon la pregunta, eh? Però també hi ha una cosa que ha passat aquest any que no havia passat mai amb tanta intensitat, perquè, de fet, no havia passat mai una suspensió amb aquestes característiques, només la del 2008, que es va suspendre, però no hi havia l'estructura d'entitats diferents que hi ha ara, no hi havia tanta gent a l'Escaldarium, la transcendència de l'Escaldarium era una altra. El que ha passat és que ens hem descobert tota la família de l'Escaldarium. O sigui, no hi ha hagut mai tant sentiment de família, de buscar-se, de trobar-se, de consolar-se, de cohesió, com aquest any. Això ha sigut increïble.
0: Sí. Això és positiu també.
2: I tant,
0: o sigui, per una banda ha passat un fet com aquest, però per altra banda és el fet de justament de trobar la família.
2: Al final,
0: no?
2: La família aquesta, i una mica enganxo amb el que dius, el vincle que ens uneix és una activitat cultural. És a dir, estàvem tots fets una merda, parlant malament, perquè no havíem pogut fer una activitat cultural. I això jo crec que diu molt de la civilització nostra, no diem, no? Diu, perquè et pots estar fotut per mil coses, però perquè no has pogut fer cultura,
1: sí,
2: està molt bé.
1: No? I sentíem com la necessitat d'estar junts tota l'estona.
2: Sí,
1: no?
2: Sí.
1: Sí, d'estar allà i rèiem i no sé què, i després de cop i volta veies algú que plorava, saps? Allò
2: era com
1: que...
2: les vetlles, no?
1: Sí, era com un dol. Estàvem passant un dol.
2: I en tot moment, tenint en compte que el dol gros era el de la muntanya, però al principi de la suspensió, com que també anàvem veient que el foc anava estant més controlat cada cop, ens vam permetre la llibertat d'estar molt fotuts per l'Escaldarium.
0: Sí.
2: Clar que sí.
0: És que això ha passat, el foc dimecres va quedar controlat, és a dir, estabilitzat.
1: Però ja veieu... Vam suspendre que s'acabava de dir que estava estabilitzat,
0: justament.
1: I al cap de dir està estabilitzat, suspenem.
0: Sí.
1: I era com, oh, però si està estabilitzat, no, ja, bueno, sí, igualment
0: però,
1: suspenem.
0: Però no, però
2: ja ens van explicar que
1: encara estava cremant. Estabilitzat, no.
0: Penseu que encara hi ha... O sigui, no està extingit encara. Ja, de fet, alguna persona amb les que parlaven d'aquests responsables, doncs ja va dir que la durada, com a mínim, són dues setmanes. De fet, quan un foc queda controlat, però després tens la, o sigui, aquesta vigilància total. Però és que el foc, d'acord, aquí està extingit, extingit, controlat, però molt a prop, ha tornat un altre, sí, no? Que també, afortunadament,
1: està
0: també ha quedat controlat,
1: però...
0: estabilitzat, però que és aquí mateix, a Sant Quirze. I a més, també amb molta força. I bé, i són tants focs que alhora pues, estan... I són, no? Vull dir que no s'han acabat. Clar, i aquí doncs esperem que la cosa se quedi i que quedi extingit, o que vingui una tempesta d'aquelles amb molta pluja i doncs la cosa quedi...
1: Ens aniria bé.
0: Sí, clar. Ens aniria a tots.
1: Ens aniria bé una miqueta de pluja.
0: I tant, una miqueta bastant, eh?
1: Sí.
0: Primer perquè apagui el foc, i segon, doncs mira, això també me queda una pregunta, i és el fet de que pot ser que abans ja sortia, podria haver sortit, no? El fet de que la festa ha quedat cancel·lada, però no hi ha la possibilitat, imaginem que ve un temps bo, pluges, etc., i tot canvia i no hi ha la possibilitat de tornar-la a dir, pues,
2: bueno,
0: la fem ara. Sí.
2: No,
0: ja sé
2: no.
0: Que és difícil perquè... tot el que ha comportat això que es va col·locar i que després va treure, tota aquesta estructura, doncs suposo que té un cost econòmic també, sí, bastant elevat, no? I treure, posar i treure i després tornar a posar. No sé si la cosa va per aquí. No, no només part, la part econòmica.
1: En part per aquí, però no o sigui, l'Escaldarium no es pot tornar a fer. Havia de ser aquest dia o ja no és.
0: Però per quina raó a no
1: nivell,
0: es pot...
1: A nivell econòmic, primer de tot.
0: Sí.
1: Perquè de muntatge i tot això, o sigui, clar, totes aquestes coses que s'han muntat, s'han pagat. Però, a banda, és per la disponibilitat de la gent. O sigui, la gent s'organitza la vida, la gent de Diables, de Bombers, de La Forca, s'organitza dels músics la vida... al voltant d'aquells dies, o sigui, hi ha gent que es demana vacances, que per tenir disponibilitat, i clar, això ja no hi és.
0: I el mes d'agost és un mes que gairebé tothom desapareix,
1: tothom està
0: no?
1: A vacances, sí. No hi és, vull dir que...
2: I hi ha més coses, és a dir, fer l'Escaldarium ara en el que resta d'estiu és tornar-nos a exposar. Ara imagina que tothom pot, que tenim molta pasta que no tenim per tornar-lo a fer. És a dir, fer-lo a l'agost és tornar-nos a posar en la possibilitat de que hi hagi més incendis, de que no hi hagi cossos de seguretat, no sé què. És a dir, fer-ho en una onada de calor, dius, hòstia, no val la pena.
0: No.
2: I fer-lo a la tardor no té sentit cap ni un. Clar. Perquè ja l'Escaldarium està associat a l'estiu, està associat al principi de les vacances, està associat a mullar-se i que sigui molt guai mullar-se.
0: No està pensat per passar fred.
2: No. I que hi hagi molta participació. Això és el que el fa lluir. Mm-hmm. I vull dir que una versió de tardor seria un que no puedo. No?
0: Sí.
2: I a part, jo crec que al llarg d'aquests anys ens hem forjat entre tots els que fem l'Escaldarium És a dir, l'Escaldarium és una marca d'excel·lència i ara només és una, no, és un, no és una activitat i prou, és una manera de fer les coses, perquè l'hem anat polint any rere any i per això surt com surt. Si fas una cosa que queda com, saps, que queda com a mig camí o queda d'allò, ens va com també a la contra de, ja només per això ja no ho faríem.
0: Però recordeu que en la pandèmia, el 2020, es va haver de fer una festa totalment diferent, sense, en aquest cas era per sense foc, podríem dir, no, només amb la música.
2: Sí, però allò era una...
1: Però era diferent.
0: Era com una... es va decidir fer alguna cosa per sortir del pas...
2: Per substituir l'Escaldarium.
1: Per substituir l'Escaldarium. No, no, era, no es pot fer el canviem de dia.
2: Exacte. O sigui,
1: no es va fer l'Escaldarium i es va fer el Concertarium.
2: Mm-hmm. Exacte. Però no. Clar,
0: i un Concertarium. Per això pregunto, vale, no s'ha fet l'Escaldarium i un Concertarium?
2: No, i no té sentit sense el context de l'Escaldarium. Aquell any sí que va tenir sentit.
1: Que aquell any
0: sí,
1: no es podia fer res.
0: Sí, perquè havia passat un altre problema, era totalment diferent.
1: No es podia
0: diferent,
1: fer
0: aquest.
1: Res, no es podia estar la gent... O sigui, la gent podia propera. Estar asseguda. Llavors, d'aquesta manera sí que es podia fer. Però no era... O sigui, era una altra cosa, no era l'Escaldarium.
0: Mm-hmm. Era una altra manera de dir, fem algo...
1: Fem alguna cosa. Per,
0: després de passar un moment com aquell, no? Que també va ser una època... xunca rara, no?, d'aquestes que passen rara.
2: 2021 va ser.
0: Sí, sí, sí.
2: 2020 no es va fer res.
0: No, no es va fer res. Va ser el 21 que encara podien, anaven, o sigui, ja podien estar a una distància, etc. I és quan es va poder fer això. I a vegades també amb mascaretes i tal.
2: Sí, sí, anàvem tots amb mascareta. Mm.
0: Doncs...
2: O sigui, no, en resum, no el farem, l'Escaldarium.
0: No. Arribarà una altra cosa, si no, podria ser això, de dir, bé, ja no hem fet això, no hem fet l'Escaldarium, però podríem dir, fer, per refer-nos una mica, doncs tenint en compte només la música. És una pregunta que ja faig jo també.
2: No. És el que et deia, no. Jo crec que no té sentit fora del context de l'Escaldarium, tret d'aquella vegada, perquè allò era excepcional, hi havia una pandèmia i tal. Però jo tinc la sensació de que malgrat la pena que et fa, perquè no s'ha fet, perquè has estat un any currant i no sé què, et fa molta pena, però un cop passa la pena te n'adones que l'Escaldarium és una cosa que té el seu moment.
0: Sí.
2: I que no té més moments que aquell.
1: De fet, l'any passat...
2: Que és l'estiu.
1: L'any passat que no hi havia músics... també que es va haver de prendre aquella decisió a última hora, hi havia molta gent que deia no es fa, si no hi ha músics no es fa l'Escaldarium. El que passa que música sí que n'hi havia, no era en directe. Però que l'any passat sí que és veritat que va ser gràcies els músics van apretar perquè es fes malgrat ells no poguessin tocar l'any passat.
0: No, i es va fer i es va gaudir, també us ho dic així de clar. Pot ser que potser perquè no hi havia, i això crec que ja ho he dit, no hi havia tanta gent, tanta massa, no? Tanta massificació de lo que, del que representa un Escaldarium normal, no? I això doncs va permetre doncs poder gaudir una mica més de la sí. Festa, sense els músics, però amb la música.
2: Però clar, anem aprenent, conforme ens van passant desgràcies aquestes, diguéssim, anem sí. Aprenent, no? com funcionar. És a dir, el desitjable evidentment és que hi hagi les tres coses, no? Però si pots resoldre-ho amb música enllaunada, que no és gens desitjable, però si es pot fer, hi ha molts diners gastats, hi ha molta feina invertida, hi ha molt això que ja que tens aquest recurs, hòstia, no pot quedar-se amb no res, no?
0: Que és el que o sigui, també estava
2: l'estructura
0: també,
2: muntada, la diables,
1: la pirotècnia
2: tota
1: muntada.
2: La pirotècnia muntada, tota la feinada de diables, tota la feinada de bombers, dius, hòstia, no pot quedar-se amb no res. No serà el mateix, però el podem fer. No?
0: I es va fer.
2: I és com tu dius, a veure, no va ser el mateix. Jo com a part dels músics, es sento aquesta... No, com ho diré? Perquè no sembli que... Que m'ho vaig passar bé. Però vaig pensar que es va posar molt en valor la presència dels músics en directe. Això va ser molt guai.
0: Just també això és positiu.
2: Això vull dir. Va servir per posar un valor de dir, hòstia, en directe, molt millor que enllaunat, no? No sé què anava a dir.
0: Sí, no, que és, va ser... O sigui, el
1: que va ser molt maco l'any passat,
0: ser,
1: també.
0: Que tot i així...
2: Però que al final la gent s'ho va passar bé. I sí. Al final, la reflexió final, el titular, la reflexió... Hòstia, això ho estem fent per la gent. La gent està aquí, ho podem fer, fem-ho, ja està. Si estarem contents al 60%, doncs bueno, jo què sé, no sempre es pot.
0: Davant això, com es refà una festa després d'una cancel·lació? És a dir, què és el primer que cal reconstruir? La logística, l'ànima, la
2: ànims,
0: comunitat?
2: Els ànims, el primer, no?
1: Sí, els ànims i, bueno, i el primer, abans de construir, hem hagut de construir. Vull dir, hem hagut de...
2: La descoordinadora.
1: Sí, he passat a ser de coordinadora, a ser descoordinadora i descoordinar el que havíem coordinat. I pues, tornar a parlar amb els proveïdors i amb
2: patrocinadors,
1: tornar patrocinis, tornar doncs, a l'estructura. Bueno, l'estructura no s'ha tornat perquè ja estava feta, però les coses que no s'han portat, doncs mirar com podem retallar per estalviar-nos coses, a veure, perquè clar, hi ha molta gent... Que...
0: Jo també us dic una cosa, per exemple, la botiga en la que hi ha molt, o sigui, molt material, samarretes, tot el material que hi ha a la venda, això, tot i que la botiga no estigui, es pot vendre perfectament, perquè hi ha moltes persones que pregunten.
1: Sí.
0: I tinc la possibilitat de comprar, perquè jo m'he quedat amb les ganes de tenir una samarreta més o
1: vam
0: el
1: obrir
0: que sigui per fer regal o el que sigui.
1: Tot el dissabte que estava previst que estigués obert, al principi quan es va anul·lar tot. I llavors el dissabte es va obrir la botiga tot el dia per dos motius. Un, perquè necessitàvem un lloc on trobar-nos i on estar tots junts, i per oferir aquest espai també per la gent que volia venir, com si fos una vetlla, saps? Igual, vull dir, per la gent que volia venir a estar allà amb nosaltres.
0: I que necessites també això, aquest material també.
1: I per vendre el material, perquè aquest material, clar, s'ha comprat, s'ha fet una despesa i perquè la gent que volgués emportar-se un record el tingués també.
0: I encara el teniu, vull dir, hi ha present o hi ha alguna manera de que les persones que estiguin interessades
1: es pot
0: a través de la web o el que sigui que es pot adreçar a vosaltres?
1: En principi no, però en algun altre moment es tornarà a obrir la botiga.
2: Per la Fira de Nadal, deia, no?
1: Sí, per la Fira de Nadal segur, i potser abans, potser per Festa Major, és que no ho sé, això, tot això s'ha de parlar.
0: O sigui, és el fet de demanar, sobretot, a veure, segurament...
1: Avisarem per les xarxes socials.
0: No es demanarà en vanos, no?, quan arribi la Festa Major i tal, perquè, bueno, no ho sabem,
1: no,
0: perquè
1: com el
0: temps està, aquest temps és tan raro, vull dir...
1: Però per la Festa Major, si ja comença a fer,
0: sí,
1: posa els mitjons.
0: Però està mitjons, samarretes també,
1: samarretes.
0: Perquè són samarretes...
2: M'han regalat uns, per cert, a mi,
1: mira,
2: que jo no ho sabia. Em sap que me'ls havia perdut, i no.
0: És que era un mitjons que molt atractius, vull dir, cridava molt l'atenció aquest mitjó.
2: És la idea.
0: Que
1: és la idea
0: xulos.
1: És aquesta, sí, sí.
0: I ja dic que jo sé de gent que s'ha quedat amb les ganes
1: perquè
0: les volien regalar.
1: I hi ha el marxandatge de bombers, també, que hi ha una ampolla d'aigua, un termo i un casquet de piscina.
0: Ah, molt bé.
1: Vull dir que...
0: Tot això estarà a la venda...
1: Sí, en algun moment o altre.
0: Moment un altre.
1: Que tothom estigui al cas de les xarxes socials, que avisarem si obrim la botiga.
0: Molt bé, doncs això sí que queda. I què us agradaria que la gent, que de fet ja ho entenc, però que entengués de tot aquest procés del que heu viscut vosaltres? El fet de justament cancel·lar la decisió, etcètera, etcètera.
2: Primera, jo crec que ja, la gent ja ho entén, que ha sigut la millor decisió perquè caia pel seu propi pes, i així ens ho han expressat. Ens agradaria que entenguessin que suspendre l'escaldàrium més enllà de la qüestió emocional és un pollastre molt important, no? de gestions posteriors, d'avaluació econòmica, de tot això. És a dir, que no només és l'escaldàrium és una festa molt complexa de muntar i molt complexa de suspendre. és a dir, la decisió es pren ràpid, diguem-ne. Però aquest any estem aprenent, perquè això és un aprenentatge, que tot el que implica suspendre la festa, i és molta, molta, molta, molta feina. I això també s'ha de dir que, en general, qui més qui menys que estem fent l'escaldàrium, tenim com una mica al cap que el curs s'acaba a l'escaldàrium, no? I després ja comences com les semivacances, si encara estàs treballant, però ja diguéssim que la feina ja s'acaba, però aquest any no.
0: No, per això, ara, podríem dir ara que, perquè normalment necessiteu tot un any per preparar aquesta festa. Vull dir, és el fet de que és un esforç molt gran, no? I prendre aquesta decisió de no fer-lo, doncs, i ara doncs deixeu que passi aquest mes d'agost i ràpidament tornar a, bueno, a la feina.
1: Bueno,
0: la feina de setmanal, de trobar-se...
1: Sí, normalment deixàvem una setmaneta, un parell de setmanetes per fer valoracions i ens trobàvem al setembre per fer tancament d'aquest any. Ara, de moment, suposo que això anirà una mica més tard, perquè ara estem acabant de tancar coses encara, que normalment ja ho teníem tot tancat ara, quan s'havia acabat l'escalari, un ximpum, s'ha acabat, i comencem valoracions. Doncs ara estem encara tancant coses, mirant això que deia el Ramon de l'impacte
2: econòmic,
1: de què podem tornar, què no, tot això, i suposo que, doncs igual, a les vacances sí que es fa el peron a l'agost perquè molta gent no hi és, i al setembre doncs, tornarem a fer tancament de tot i tornem a començar.
2: Sí, en general ens hi posem fort després de Festa Major.
0: O sigui, a partir de l'octubre.
2: Sí.
0: O sigui, quan ha passat octubre-novembre, doncs és ja posar-se a treballar, a treballar. Però aquest any que toca, de cara a la propera temporada, no, serà una altra manera de treballar tenint present el que pot passar.
1: Clar.
0: No sé si això el tindreu present.
1: Haurem de mirar a veure com activar plans,
0: o sigui, davant,
1: B abans de...
0: Davant sí. Una situació que pot passar, ja dic que el problema que tenim és que cada cop aquesta calor, aquest problema d'incendis, etc. Mira que aquí a Caldes, doncs, ja dic, per exemple, jo te poso el temps d'aquí que porto 36 anys, però sempre a vegades tenim una mica de dir, ostres, si està passant allà, igual pot passar aquí, no? Aquesta por, no? I bé, i aquest any ha passat.
1: Ha passat.
0: Però justament perquè també estem en una situació de canvi climàtic, però també que són focs que es podien haver evitat perquè han estat accidents, no? Podem dir accidents, però han estat provocats. Aquí el desmenat de fet va ser a través d'una excavadora. Vull dir, no sé què és el que li va passar a la màquina excavadora i tal, però va ser a partir d'aquí, a les Gavarres,
2: no
0: a les Gavarres va ser una radial.
2: Però no va ser provocat, o sigui,
0: no,
2: va ser un accident.
0: No, va ser un accident.
2: Va ser un
0: accident. O sigui, però accident d'aquests tipus...
1: Poden passar, sí.
0: Davant unes temperatures com estem tenint, etc, que tot se propaga de seguida, i tot i que hagi plogut molt, perquè diguin, és que aquest any ha plogut molt, tot està... Però amb aquesta calor... se seca tot tan ràpidament,
2: sí, sí,
0: no?
2: Sí.
0: Vull dir que és el que hi ha. Doncs això, vull dir, tenint en compte això, tenir un pla B, de manera que no sé si aquest pla B es pot tenir en compte, doncs, que diu, bé, pues podem fer la festa sense que hi hagi, doncs, aquest...
2: Hi ha coses que no pots controlar. És a dir, clar, no podem controlar que hi pugui haver un incendi o que caigui el diluvi universal.
0: També. Podem... La natura és la natura,
2: exacte.
0: Això està clar.
2: Aleshores, el que sí que podem dedicar l'esperit i més d'aquesta comissió, que no s'acaba mai, a inventar plans B. Però el pla B, jo, per l'experiència... No puc dir què passarà en el futur, però em fa tota la sensació que el pla B no passa per si no el fem avui, el fem demà.
0: Uh-huh.
2: És intentar...
0: És canviar, una mica canviar l'estil.
2: Intentar assegurar...
1: Adaptar-nos.
0: Sí, exacte.
2: Intentar minimitzar les possibilitats que una circumstància d'aquestes grosses, diguéssim, t'afecti la festa. Això ja és una reflexió que hem de fer entre tots i segurament amb l'ajuda d'un expert.
0: Sí, ara ja estem cap al minut finals, i jo precisament us demanava aquesta reflexió, no? El fet de que us ha ensenyat aquest incendi, de fet és el que estem parlant, sobre la festa, sobre el poble, sobre vosaltres mateixos, sobre la família.
1: És que, bueno, no sé què ens ha ensenyat, Ens ha ensenyat que som una família i que en realitat, o sigui, això és el que deia abans el Ramon, que treballar tots junts, que ens porta molta feina, que ho fem amb moltes ganes i amb molta il·lusió, i que tots junts, o sigui, és això, que aquesta cohesió, jo crec que és el que més m'emporto d'aquest any, que ha sigut una merda, però la part bona ha sigut això, la cohesió aquesta de tothom, de tothom treballar conjuntament i tenir les mateixes emocions i tot. Això ha sigut... Jo m'emporto, em quedo amb això i la veritat és que ha sigut molt maco.
0: Uh-huh. I tu, Ramon?
2: Jo també. Jo per mi el millor ha sigut la família. Descobrir-nos com a família. El dissabte vam fer un sopar i va ser molt, molt emocionant. Vam anar uns quants músics, els que podien venir i amb els instruments que toca cadascú, doncs vam fer com versions molt petitones d'algunes de les danses de l'Escaldarium. I no sé, va ser molt emocionant realment. Durant aquests dies també hi ha hagut missatges interns de persones que han tingut ganes d'expressar-se, no? I bueno, tothom anava com una mica en la mateixa línia. Això per un cantó. I per l'altre, en un nivell més pràctic, és a dir, l'Escaldari d'aquesta ens ensenya en quin lloc estem pel que fa a la nostra posició respecte al clima, i ens ensenya què passa quan es suspèn un escaldàrium. Que això, tard o d'hora, ho hem de saber. O sigui, i això ens va molt bé per establir protocols, establir plans B, perquè els perjudicis d'una possible suspensió siguin els menys possibles. Uh-huh. Vull dir que és un aprenentatge molt, molt important, també.
0: Doncs aquí ho deixem i ara doncs, sí que acabem amb una música de l'Escaldarium, perquè això sí que ho podem posar. La música no crema, la no. Música ens, bueno, sí, en tot cas ens alegra a l'ànim, no? I això doncs va molt bé. Vull dir que aquesta música ara sí que acabem amb ella. Ramon, Magda, moltes gràcies per estar aquí, compartir els vostres sentiments i la força de les persones valentes, perquè ho diuen així. Gràcies per la vostra feina i des d'aquí també ho podeu transmetre a totes les persones, no?, que formen part de la comissió i de l'Escaldario en si.
1: Ho transmetrem.
0: Doncs per aquesta dedicació i per mantenir viva una festa que, de fet, és patrimoni de Caldes i ara no s'ha pogut fer, però... serà en un altre
2: any
0: moment.
2: L'any que ve.
0: Exacte.
2: 10/7/2027.
0: Exacte.
1: Apunteu-vos, reserveu-vos-ho a l'agenda.
0: Doncs això, que ha estat un plaer escoltar-vos, aprendre de vosaltres i sentir una vegada més que la cultura i la terra és un espai compartit i viu.
2: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.

0: Són les 8. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: La Sala Noble de Can Rius va acollir ahir dimecres la presentació del Pla Sectorial Implantació d'Energies Renovables a Catalunya, el Plater. El grup de pagesia de Caldes va organitzar l'acte que tenia com a objectiu exposar l'impacte i les conseqüències que pot tenir la implantació d'aquest Pla d'Energies Renovables sobre la propietat i els usos del sòl. L'agricultor, ramader i silvicultor Enric Ullà va presentar l'acte i va exposar la situació actual del Plater a Caldes. En declaracions a Ràdio Caldes, explica com afecta aquesta iniciativa al govern en el cas de Caldes.
2: Un decret que ha aprovat la Generalitat a esquenes de la gent del territori i fins i tot a esquenes de l'Ajuntament. A Plater, on planifica usar plaques solars i molins de vent en terreny rústic. Aquesta afectació, evidentment, afecta per enèsima vegada a terrenys agrícoles i ramaders i també per terreny forestal. Des del grup de pagesia Caldes, com que ningú ens ha informat d'aquest decret, ens vam assabentar, doncs hem volgut informar la ciutadania.
1: A la taula rodona també hi van participar la biòloga del col·lectiu ecologista del Moianès, Pilar Clapés, i el president de l'ADF dels Cingles, Miquel Buixó. Ells van ser els encarregats d'explicar les conseqüències territorials, ambientals, agràries i paisatgístiques del pla sectorial. Durant la reunió es va informar sobre el procés d'al·legacions i les possibles actuacions futures. L'objectiu final d'aquestes trobades era facilitar la informació i fomentar el debat sobre un pla que pot tenir una incidència important en el territori i en el desenvolupament futur de Caldes, la comarca i el país. Caldes ha participat a la primera jornada de la iniciativa Petits Municipis a la Unió Europea, una trobada celebrada el passat 18 de juny a Masquefa, en què hi va assistir la regidora d'Europa i Projecció Exterior, Núria Carné. Una iniciativa nascuda per posar en valor el paper dels petits i mitjans municipis en la construcció europea. La regidora va intervenir en la taula rodona per compartir l'experiència de Caldes en projecció exterior, xarxa europea i participació en projectes internacionals. Unes tasques que es desenvolupen des de la creació d'aquesta regidoria l'any 2023. Durant aquests anys s'han impulsat els agermanaments amb municipis europeus, l'Associació Europea de Ciutats Termals Històriques, el projecte Termecobat, el Young Elected Politicians i l'European Union Local Councillors, entre d'altres. Les polítiques de joventut, habitatge i agenda 2030 protagonitzen el Consell d'Alcaldies celebrat ahir. Després de gairebé 2 mesos es van reunir els màxims representants dels municipis del Vallès Oriental, una sessió que partia amb la líder del PSC de Caldes com a protagonista. Carla Millán, consellera delegada de joventut a la comarca, va presentar les polítiques de joventut que s'han desplegat i va fer una diagnosi dels punts d'informació juvenil. A banda d'això, durant la reunió també es va presentar l'Oficina Comarcal de Habitatge, la iniciativa que té com a objectiu oferir assessorament a la ciutadania i als ens locals per trobar, mantenir i accedir a habitatges. Una oficina que ha gestionat més de 3 milions i mig d'euros en ajuts al lloguer durant el 2025, unes xifres que suposen un increment del 12,5% respecte al 2024. També es va aprofitar per fer un repàs de les consultes de cada oficina, que tant en l'oficina jove com la de l'habitatge han augmentat la seva activitat. I acabem amb el temps. Avui hem tingut un matí de calor intensa amb un cel que ha alternat estones de sol i alguns intervals de núvols. Un cop superat el pic de la tercera onada de calor, les temperatures han començat amb una mínima de 23 graus i al migdia s'enfilaran als 35 graus, tot i quedar un punt més frenades que ahir, que es van fregar als 40 graus. La jornada d'avui igualment està marcada per una sensació de molta calor durant les hores centrals del dia. El vent bufarà moderat a la tarda amb ratxes que poden arribar als 15 km per hora, fet que no serà suficient per alleujar la xafogó. Demà divendres la situació canviarà ben poc. Tornarem a tenir un dia majoritàriament assolellat, amb alguns núvols baixos a primera hora i algun interval de núvols al matí. Les temperatures baixaran una mica a la matinada amb una mínima de 22 graus, mentre que la màxima es quedarà al voltant dels 34 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: I després d'aquesta hora tan intensa, tan necessària i tan plena de territori, obrim la porta a la segona part del programa, paraules, música i lletres a la fresca. Ara deixem les paraules que parlin, o sigui, deixem de parlar de foc i comunitats, comunitats que continuarem parlant, no? I ens endinsem en les paraules que parlen d'història i música. Ens preparem per viatjar a l'any 1873 a la Festa de la Defensa, aquell Caldes que resistia als atacs carlins. Una recreació històrica on la música de Climent Cuspinera i els Rigodons ens faran de fil conductor. Així obrim aquesta segona hora i deixem enrere, com hem dit abans, el foc, la vigilància i la responsabilitat col·lectiva i ens endinsem en això, en un altre tipus de memòria, aquesta memòria històrica, la que es canta, es balla i es recrea. Aquest dissabte 18 de juliol Caldes reviurà els atacs carlins de 1873 amb una tarda plena de música, dansa, història, una proposta que uneix rigor, tradició i cultura popular i que ens convida a mirar el passat per entendre millor el present. Per això ens acompanya Francesc Camps, director de Vocàlic, i Joaquim Campistrom, membre també de Vocali i historiador, o una persona que li encanta la història i és un estudiós de la història.
1: Això m'agrada més.
0: Pues, Joaquim,
1: gràcies.
0: Jo te quedo com a autodidacta, no? Però de la història, estudiós de la història.
1: D'acord, gràcies.
0: Així, no?
1: M'agrada més això.
0: I pot ser també, en principi, doncs vosaltres dos, anava a dir que també algun cantaire, doncs jo conto amb vosaltres dos, que sou molt importants i justament ens explicareu tot el que comporta aquesta festa de la defensa, no? A més es titula així, Festa de la Defensa.
2: Es diu la Festa de la Defensa.
0: Exacte.
2: I el Joaquim ens explica bé l'origen de la festa i jo us explicaré bé els criteris de recuperació històrica musical i de la manera com es ballava. Anem per parts, Joaquim, per on vols que comencem?
1: Per la Festa de la Defensa.
2: Vinga, doncs comencem.
0: Pues vinga, primer de tot, així, què representa per a vosaltres reviure... i en aquest cas, com tu ens explicaràs aquesta festa, no? Reviure els atacs carlins dels 1873. És a dir, quina part de la identitat de Caldes hi ha en aquest episodi? I tu d'això, Joaquim, estic segura que en sap molt.
1: Si hagués d'explicar, algun dia ho escriuré amb més detall, però si hagués d'explicar com va començar, per part meva, parlaria de tota una colla d'anys enrere, quan vaig trobar el cementiri i la placa en el lloc on hi ha enterrats els calderins que van fer la defensa de Caldes. I em va sorprendre perquè, bé, no en tenia notícia, tot i que el meu pare en una ocasió havia passat un fulletó que l'alcalde del moment, no sé si era l'any 1931, doncs ho va fer imprimir, reproduint el que ja s'havia escrit en un, si no recordo malament, el 1915, en un d'aquells diaris que hi havia a Caldes aquella època, no sé si era, potser era el Farell, no sé, no me'n recordo ara exactament. I, però bé, tens altres coses al cap i queda allò arraconat, no? Però mira, guardat, i llavors van anar venint altres coses. He de dir de totes maneres que trobo molt la Festa de l'Atac, és a dir, documentalment parlant, trobo molt la Festa de l'Atac i molt poc la Festa de la Defensa. O la defensa de Caldes de l'atac carlí en els documents. A mi particularment m'agrada més la festa de la el nom Festa de la Defensa, perquè...
0: Home, sí, perquè l'atac estem com una mica parlant de guerra, no? O de lluita.
1: I a més la festa es feia precisament per lloar que Caldes no havien pogut, és a dir, els carlins no s'havien pogut sortir, no? Llavors, doncs, bé, a mi em sembla millor Festa de la Defensa, però popularment es coneixia molt per la Festa de l'Atac, això sí,
2: Aquí jo voldria afegir una reflexió que cal fer i també cal posar en valor i cal posar en públic aprofitant aquest espai. Les guerres carlines, concretament les terceres guerres carlines que es van viure a Espanya, van enfrontar dues maneres diferents d'entendre el país, d'entendre el centralisme, d'entendre la cultura, d'entendre la gestió que es feia. En aquest context i les partitures que tenim del Riudoms de Client Cuspinera, el Riudoms Client Cuspinera lloa i fa lloances als que van defensar en contra els carlins, i literalment el Cuspinera escriu en els seus poemes com de llops furioses bards, i parla dels carlins com vils beduïns, i parla dels carlins. El que passa, tot això ho hem de posar en context. Llavors cal saber que quan nosaltres ara reinterpretarem aquesta festa que feia 80 anys que no se celebrava, no ho farem en clau de bons i dolents. Tingueu en compte que no és això. Nosaltres serem estrictes testimonis de la història. Hi havia dues maneres d'entendre Espanya, dues maneres d'entendre com es governava el país, i nosaltres respectarem els criteris històrics que hem trobat. En Cuspinera era d'aquí, de Caldes, i ho va escriure a la seva manera, però evidentment en cap moment de la recreació de la festa que nosaltres farem, farem una interpretació de bons contra dolents, en cap cas. Llavors penso que cal ser fidels als testimonis que tenim aquí, perquè Caldes es va viure així, però evidentment cal ser fidels a la història, i per tant nosaltres només interpretem una part de la història i no la jutgem en cap moment.
0: Mm-hmm. Com s'explica aquest moment històric a qui no? És a dir, vosaltres heu d'explicar-lo a través d'aquest concert, de totes aquestes activitats que es faran a la gent que no coneix, vull dir, que no coneixem o que no coneix aquesta història. Què és el que el farà el fa tan singular, no?
1: L'atac dels carlins a Caldes va ser un punt d'inflexió històricament. Això ho he trobat, evidentment, investigant en les cròniques i en els comentaris dels documents de l'època, tant a Caldes com a fora. Sobretot això que parlo, sobretot a fora, en diaris de l'època a Barcelona i en altres llibres. Va ser cabdal perquè va frenar l'avanç dels carlins cap a Barcelona, cap a la zona de Barcelona. Ells feia poc havien atacat, feia res, 15 dies havien atacat Igualada, i van aconseguir fer-s'hi forts, i llavors, esclar, és a dir, després Caldes, Sabadell i Barcelona, no? Però en canvi aquí se'ls va barrar el pas, i això diuen els experts que va ser un punt d'inflexió pels atacs que hi havia en aquell moment, no?
2: Uh-huh. Aquí, per exemple, reafirmant això que diuen en Joaquim, una de les peces molt interessants que hem trobat en Cuspinera és una peça que es diu Pau als morts, que en aquest cas està parlant i està, és un rèquiem que està lluant els morts que hi van haver en els atacs carlins a Granollers. Recentment hem participat amb l'Ajuntament de Granollers en un documental que explica tot el que va passar no a Caldes sinó a Granollers, i vam incloure aquesta cançó. És particular perquè el que havia passat a molts pobles que els carlins van atacar és que van reeixir, per exemple a Granollers. A Granollers van reeixir, van arribar, van segrestar a l'alcalde i algunes personalitats, que per ser l'alcalde era parent del Mas Pons, que és el que ens ha ajudat a recuperar, sí, aquesta cançó de Pau als morts, estem molt agraït, sí, i se'l van emportar fins al Lluçanès, em sembla recordar, i els hi van demanar un rescat. Això era la tònica habitual del que passava en aquests atacs carlins. A Caldes va ser particular perquè la gent es va organitzar, van organitzar milícies, van venir gent de Sabadell, de Granollers i de Sant Manat a ajudar-nos, i van aconseguir doncs repel·lir aquest atac, i això és el que té de peculiar. Si això no hagués passat així, haguessin entrat, haguessin segrestat l'alcalde, haguessin segrestat, sí, algunes personalitats, i haguessin demanat no sé quants duros, de milers de duros pel rescat, sí, com van, sí, fer, sí, sí, a molts altres pobles, no?
0: Sí. Mm-hmm. Què us va portar a voler recrear-lo, recrear tot això, tot el que de fet és aquesta festa, no? A recrear-lo a través de la música i la teatralització?
1: Deixa'm dir una cosa aquí, sisplau. Pel que jo sabia algunes coses, sabia alguna cosa d'en Cuspinera, que té aquelles guies turístiques, en tenia un exemplar que una vegada vaig aconseguir per internet, la làpida aquella que he esmentat abans al cementiri, sabia que, per tant, sabia que hi havia hagut un atac carlí, però un dia... és clar, i llavors vaig saber pel Joan Pic, el Joan es diu Joan Picanyol,
0: sí,
1: quan estàvem fent les cançons aquelles a l'època del procés allà a la plaça de l'Àngel, a la Independència, un dia xerràvem sovint, no? Però hi va haver un dia que vam xerrar i vam estar parlant, i ell em va parlar el Rigodons, el no sé què, que el seu pare ja li explicava, que els cantava, que no sé què, i esclar, em va refrescar la memòria. I el vaig veure tan il·lusionat, aquell home, i tan decebut perquè no es cantessin, perquè potser allà va ser la primera vegada que vaig saber que es van cantar durant molts anys. I jo li vaig dir, ostres, Joan, i no podríem recuperar la festa? I diu, ui, hi havia l'alcalde en allò, llavors allà també, que era el Jordi Soler.
0: Va. Ui, això aleshores fa...
1: Sí, fa 10 anys, ben bé 10 anys. I ens hi vam acostar, li vam dir, i ell va dir, ah, vosaltres mateixos, és a dir, puguem dir... és feina vostra, això, sí. No? I allò va quedar, però va quedar en la ment, va quedar així quiet, després va venir la pandèmia i tot el rotllo. Jo pensava, a veure, per on comencem? És a dir, muntar una cosa d'aquestes no és fàcil, no? Però un dia, estant a la coral, passa la pandèmia, passa tot el rotllo, i jo també tenia altres coses, tenia els meus pares fumuts, i per tant feia cerques per altres assumptes, i vaig veure que de moment ho havia de deixar quiet. Un dia, quan acabem un assaig de la coral, aquí el col·lega diu, mireu, juntament amb en Joan Bosch, volem recuperar la figura del musical del Climent Cuspinera, que va fer un Rigodons, vaig dir, ostres, aquesta
0: clar,
1: és la meva.
0: Aquest és el moment, no? Aquest és el moment.
1: Ara és el moment. I llavors, doncs, clar, quan vam acabar, doncs m'hi vaig acostar, li vaig dir, mira, jo sé alguna cosa. I estic molt content d'això. Molt bé, i em diu, molt bé, doncs tu comença a fer cerca en l'aspecte històric i nosaltres el farem en l'aspecte musical.
0: Ja comencem a treballar el tema musical.
1: Exacte, per aquí va venir... Aquí
0: cal... I això que jo deia, no? Que el fet que, en aquest cas, no? La recreació a través de la música i la teatralització.
2: Aquí cal afegir dues coses que han passat aquest any que han estat molt interessants. Us en recordeu que els Rigodons ja els vam estrenar...
0: L'any passat
2: fa
0: ja
2: dos anys.
0: Vam parlar.
2: Oh, sí, l'any passat en vam parlar i fa dos anys ja havíem estrenat les primeres cançons de Cuspinera.
0: Sí, passar el temps molt ràpid, perquè jo recordava ara l'any passat.
2: Ara estem al 26,
1: sí.
2: Al 24. El 24 es va sentir de nou Cuspinera Caldes. Què ha passat aquest any que tornem a recuperar coses interessantíssimes? Això és perquè anem trobant coses.
1: Exacte.
2: Hi ha dos fets que ens fan obligar a fer això aquest any. El primer fet és que quan has començat el programa has parlat de 1873.
0: Sí.
2: Efectivament, els atacs van ser el 1873. Però el que passa és que la primera cant dels Rigodons que tenim i la primera festa de la defensa que tenim l'estarem documentada al 1876.
0: És 3 anys després.
2: Per tant, avui fa 150 anys.
0: Déu-n'hi-do, és veritat.
2: 150 anys. El primer motiu pel qual ens agafem l'estàndard de fer això aquest any és perquè
0: és el 150. Fa 150 anys.
2: El segon motiu és perquè aquest senyor col·lega que diu el
0: senyor
2: Joaquim,
0: Campistron.
2: Aquest senyor Campistron,
1: col·lega,
2: és un treballador insensible. I buscant, va trobar unes partitures que tenen un valor increïble.
1: No, però, no, perdona, no és que les trobés, ja hi eren.
2: Ja hi eren. Però tenen un valor increïble perquè va fer dues troballes increïbles. La primera és que la peça dels Rigodons, que la vam estrenar el 2024, només teníem la part coral. El Joaquim ha trobat la part d'orquestra. L'hem editat, l'hem gravat, ja ho tenim tot a punt. I la segona és que vam trobar un dossier de partitures interessantíssima, transcrit per una persona a primers de segle, el 1900. Jo, per la fitxa que he mirat aquesta persona es diu Jeroni Pasqual Pi. El Jeroni Pasqual Pi tenia una escola de música aquí a Caldes a principis de segle. Jo suposo que 1910, més o menys. Aquest senyor Jeroni Pasqual Pi ens va deixar un manuscrit que es diu Cançons i danses tradicionals de Caldes de Montbui. I tenim les partitures íntegres. Aquestes partitures són del segle XX, del 1900, poc. Però per què sabem que són els arranjaments del 1870? Perquè l'orquestra amb la que estan escrites aquestes partitures és exactament la mateixa orquestra que tenia en Cuspinera. Hi ha els mateixos instruments. A més, és una característica bastant peculiar, perquè no tenia violes, no tenia contrabaix, tenia un fistor, dos compretes. La mateixa composició que tenim els Rigodons de Cuspinera i totes les peces de Cuspinera, tenim aquestes cançons d'en Jeroni Pasqual Pi, que ens recupera. Què hi ha en aquestes partitures de Jeroni Pasqual Pich i que, per tant, segur que les feia Cuspinera amb la seva orquestra feia 30 anys? Hi ha el Ball de Plaça, però no amb la versió que s'està tocant ara. El Ball de Plaça original que es feia al 1870.
0: Que no té res a veure, a lo millor...
2: Sí, sí, bueno, sí que té a veure, és la mateixa. Sí. Però l'arreglo és diferent. Clar. Perquè ara s'està fent... Tot aquest, penseu que totes aquestes, aquestes...
0: Quan tu dius el Ball de Plaça és el de Sant Antoni.
2: El de Sant Antoni. Penseu que tots els balls de plaça que s'estan fent, aquí, a Castell de Sol, a Sant Celoni, cada un té el seu nom, però són, tot això són contradances del segle XIX. I el que va passar és que a partir dels anys 20-30 es va normalitzar la figura de la copla. La copla és aquesta banda com de les sardanes, eh? La tenora, tot això. I tot això s'està fent amb copla. Però al segle XIX la copla no estava estandarditzada i tot això no es tocava amb copla, es tocava amb orquestra, perquè totes les contradances venen de la tradició del segle XVIII francès, d'aquests balls que feien de saló, i es feien amb orquestra. Doncs tenim aquestes partitures de Jeroni Pasqual Pich que ens fa el Ball de Plaça, les gitanes. Aquí a Caldes hi havia unes gitanes autèntiques i autòctones.
0: Clar, per això jo ara entenc, digo, perquè una de les activitats que hi ha és el Ball de Gitanes, i jo és una pregunta que i aquí què?
2: I per què hi lliga?
0: Per què lliga? No, ara ja...
2: Hi ha això, hi ha el Rigó, doncs, amb l'orquestra, i us he portat un petit tastet. Que, a més a més, té una història molt bonica. Dintre de totes aquestes contradances que es feien, n'hi ha una que es diu La Llarga. Llarga. Sí. Rascant, resulta que en Joaquim em va posar en contacte amb l'Albert Masat. L'Albert Masat és un músic d'aquí Caldes, que...
0: Una persona molt... Ja té una edat, però vull dir que tota una història,
2: i
0: també.
2: I li vaig explicar, i em va dir, jo, quan tenia 15 anys, havia tocat La Llarga a la plaça. I ens ha explicat la història de La Llarga. La història de La Llarga diu que es deia La Llarga perquè era l'última cançó que es feia després de les gitanes o després del Ball de Plaça, i la gent no volia marxar fins que feien no sé quantes rodes de La Llarga. Per això
0: a
2: es diu La Llarga.
0: El senyor Massat toca la
2: trompeta.
0: La trompeta.
2: Sí, toca la trompeta.
1: I més coses.
2: Sí. I m'ha explicat tota la història, ens ha explicat la història de La Llarga i, a més, ens ha ensenyat com es ballava. I, per tant, quan la recuperarem aquest dissabte, no només recuperarem la música, sinó que recuperem la música, recuperem la història que ens dona testimoni l'Albert Masat i recuperarem la manera com ballar-la. Si la voleu sentir, ho podeu escoltar uns quants segons. Només un petit tastet de La Llarga.
0: Si dura 45 segons, la podem escoltar perfectament.

0: 7:30.
1: Molt bé aquesta música. Aquesta és la que vosaltres ja teniu assajada i, sí. I vull dir que és aquesta peça.
2: És aquesta peça, ja la tenim a punt, l'orquestra ja sí, se la sí, sap, sí. I la farem a 8:45 a l'Escola del Carme.
1: Que és aquí? Aquí mateix, aquí, plaça.
2: Aquí, sí, aquí.
1: En aquesta plaça. Molt bé.
2: Quin és el programa? Mireu, farem un programa per recuperar la Festa de la Defensa, molt interessant, i farem moltes activitats. Però abans d'explicar-les, us vull posar en antecedent. Serà una prova pilot de la Festa de la Defensa. No hem volgut liar la gran Festa de la Defensa, que això quedava, potser acabarà sent. És una prova pilot, és un tastet de lo que potser els propers anys podrem anar si tenim quòrum per fer-ho. Nosaltres sempre ho fem així, fem les coses, les comencem en petit. I mica en mica, si funcionen, es van fent grans. I si no, doncs, escolta, la fem un any en petit i ja ens ho passarem molt bé. Com funcionarà la Festa de la Defensa? Quedarem el dissabte a 8:45 a la plaça del Lleó.
1: Exacte, que és l'inici de les activitats.
2: És l'inici de les activitats. Com que hi ha 5 rigodons que ens expliquen com van ser aquests atacs, anirem a 5 espais que són on van passar aquests atacs i farem una recreació del que va passar en cada un dels espais i cantarem el rigodon que parla més o menys.
1: I en aquests espais, per exemple, o sigui, comenceu aquí a la plaça. I qui són aquests espais en el que anireu a us cantarà?
2: No us ho puc explicar, és un secret.
1: És sorpresa.
2: Però sí que us, sí que us en explicaré. L'últim. El primer és la Font del Llau i l'últim us l'explicaré perquè és molt important. És la plaça del Cargol. La plaça del Marquès.
1: O sigui, ja sé on està. Està aquella, on està el semàfor que cap al Raval del Remei.
2: Per què farem aquí l'últim? Perquè aquesta plaça actualment es diu plaça del Marquès de
3: Caldes de Montbui.
2: Però va ser un nom que van canviar a 15 anys, Joaquim.
3: L'any 56 o 57, quan es va fer una remodelació d'aquell raconet, perquè la font estava baix, hi havia unes escaletes, per això també en deien la font de l'escala, i la van posar al damunt on és ara al setembre del 56. Llavors es va fer la inauguració per la Festa Major i es va aprofitar aquell any per posar-li el nom de Plaça del Marquès de Caldes de Montbui.
2: Pensa que estem a mitja dictadura als anys 50.
3: Sí.
2: Aquesta plaça originalment tenia el nom de plaça del 30 de juliol de 1873 en homenatge a aquesta Festa de Defensa.
1: Clar.
2: Això ja és una, això que vaig explicar ara és una hipòtesi meva. Dic, per què amb un ajuntament, amb un govern franquista es canvia el nom d'aquesta plaça? La meva hipòtesi és que els franquistes es van, per guanyar la Guerra Civil, es van aliar amb els carlins i els carlins van ser aliats als franquistes. Llavors jo m'imagino que pels franquistes on tenia una plaça que anava en contra dels carlins no era massa, llavors li van canviar el nom. Des de xics, l'associació que dona cabuda, vocàlic, la coral i tot això, vam fer una... havent documentat tot això, i una altra vegada amb la magnífica feina que ha fet el Joaquim de documentar els plens, les actes, ho tenim tot transcrit, vam fer una instància a l'Ajuntament per canviar i recuperar el nom d'aquesta plaça. Vam anar amb un ple municipal i ho van aprovar. Per tant, pararem a la plaça del Cargol perquè farem un acte institucional on vindrà, a part de nosaltres, hi haurà l'Isidre, la gent de la Laia, la gent de l'Ajuntament,
1: sí,
2: doncs, i farem el canvi de plaça, i aquesta plaça ja no es dirà doncs, del Marquès de Caldes de Montbui, es tornarà a dir la plaça del 30 de juliol del 1873. Quan acabi aquest acte, cantarem el cinquè rigodon aquí, que diu Victòria, Victòria, i ens anirem a l'Escola del Carme. I a l'Escola del Carme a la plaça, no, a sota,
1: sí,
2: a la sala de baix. I aquí començarà la festa. Un cop acabat la recreació dels atacs, començarem la festa aquí. Què farem aquesta festa? Farem dues coses molt interessants. Recuperarem i farem els rigodons i la pau als morts, però farem una cosa més interessant, que és que agafarem la gent i ballarem, i els ensenyarem a ballar aquestes gitanes, la llarga i les contradanses. I per això diem que és un pilot. Farem un taller de danses, de contradanses, a veure...
1: taller de ball de gitanes i contradanses.
2: I a veure si l'any que ve a més d'un taller, aquesta gent que li haurà agradat fer això, durant tot l'any s'ho preparen i ja no serà un taller, ja serà el concert de contradanses i gitanes de Caldes. Pensem que és una proposta maquíssima per fer, és una proposta que lliga història, música i dansa, i recupera, la Laia em va explicar que aquí a Caldes hi va haver un grup de gitanes fins als anys 80 o 90 que es va perdre pel motiu que fos, i per tant seria un bon moment perquè algú s'engresqués a tornar a ballar això.
1: Fet, hi ha un grup de, no sé si aquest grup de ball de gitanes que estaran aquí són de Palau o...
2: Aquí no, tindrem un, no, tindrem, no, no vindrà un grup de gitanes, vindrà un noi que és historiador i fa, es dedica a això, a estudiar les contradanses, i ens ensenyarà a fer-ho nosaltres. No tindrem un grup, sinó que serem nosaltres els que aprendrem a ballar.
3: Serem
1: d'aquí
3: el grup.
1: Pot sortir el grup.
2: D'aquí volem, l'objectiu és que surti el grup, exactament. No?
1: Digues.
3: Això que deies abans, deies, que era una opinió personal, això de fer el canvi, relacionant carlins, ideologia carlina, o carlistes,
2: carlistes
3: de l'època amb el franquisme, no vas desencaminat, vas bé. I avui, precisament, repassant papers, he tornat a llegir un escrit que l'any 2016 va fer, que va sortir al Montbui, que va fer un veí del Puigdoveta, que viu al carrer... al carrer de Vic, i fins i tot el vaig anar a veure, i ostres, allà m'he adonat d'un detall que m'havia passat desapercebut, almenys durant molt de temps, no sé si al principi, perquè em va costar trobar a les actes, i em va sorprendre que fins a l'any 1956 no hi hagués hagut el canvi de nom. Vaig pensar, n'hi hagués hagut

0: Això, aquella hipòtesi, o aquest, hipòtesi no, aquella cosa que em passava pel cap ni hipòtesi era. No podia ser perquè senzillament van retirar la placa. No li van posar, però no li van posar nom. Suposo que, jo què sé, s'havia dit la plaça de Can Constans. A més, l'Ajuntament, fixeu-vos, quina mala bava. Quan, ho sento,
1: No, no,
0: és
1: no, és
0: que
1: així.
0: si és així, és així.
1: Clar,
0: Almenys
1: no,
0: jo ho
1: no.
0: interpreto així. La justificació de l'Ajuntament de l'època del 1956, quan l'anomenen Plaça del Marquès de Caldes de Montbui, no diuen que havia sigut la plaça 30 de juliol de 1873, sinó que diuen que posen aquest nom a la plaça de Can Constans. És a dir, hi ha una part de la història que senzillament se la passen pel forro,
1: Clar,
0: no?
1: sí,
0: És a dir, no
1: total.
0: existeix allò, aquells anys no han existit.
1: La música del Climent, de Climent Cuspinera, de fet, és el fil conductor de la festa, d'aquesta festa de la Defensa. Què té aquesta música que la fa tan especial per narrar un episodi històric
2: Jo crec
1: com
2: que
1: aquest?
2: tenim tres moments de Cuspinera en aquesta festa. Tenim tres moments i són tres maneres diferents que Cuspinera expressava la seva música. La primera és aquesta peça de Pau dels Morts. Aquesta peça del Pau dels Morts és un rèquiem, i el que ens expressa amb el Cuspinera és una alta dosi emocional. És una música que posa aquesta pell de gallina, aquesta sensibilitat, no? Per tant, amb Pau dels Morts escoltem un Cuspinera més profund, més íntim, no? Més existencial. Hi ha una segona part de la música de Cuspinera que escoltarem, que són els Rigodons, que escoltem un Cuspinera èpic, patriòtic. És curiós que en Cuspinera aprofita els Rigodons i aquesta peça que també cantem, que es diu La Llibertat, per associar la pau i la defensa de l'atac, i ell menciona en moltes ocasions la llibertat dels homes. Jo crec que Cuspinera, influenciat per tot el moviment clavarià, ell aprofita tot aquest aspecte bèl·lic i li dona aquest color que no és només la llibertat de la defensa, sinó que és la llibertat, no? En paraules seves, diu trencar les cadenes dels vils tirans. Diu això
0: Sí,
2: Cuspinera, eh?
0: mils
2: Per tant,
0: tirants.
2: els vils tirans. Per tant, això és la segona faceta. Acabada això, la tercera faceta és la festa. Totes aquestes contradanses que escoltarem són cançons festives, que estaven pensades per ballar, que són cançons enganxosetes, que les escoltes i les cantes i no se te'n van del cap. Per tant, tindrem un tastet de tres cuspineres diferents, i això ens permetrà veure la realitat de l'autor. Per cert, com a anècdota també, tenim una novetat també d'en Cuspinera. Sabeu que hi ha el Santi
0: I el seu
2: Fígols,
0: germà.
2: que diu...
1: Que feien en una època tocava com es deia aquest grup que era
0: Sí,
1: Tradicionarius o una cosa
0: Xarop de
1: així.
0: canya.
1: Xarop de canya,
2: Xarop de
1: sí.
2: canya. Doncs en Santi...
0: El Santi i l'Albert, i el seu germà també, clar.
2: Jo he parlat amb el Santi, eh? Ell, quan vam començar a recuperar Cuspinera, es va posar en contacte amb nosaltres, i ell ens va explicar que era ell descendent del germanastre del Cuspinera. Per tant, tenim
1: Unidor.
2: un testimoni ja directe, eh?
1: Sí.
2: I inclús ens va ensenyar un quadre del germanastre de Cuspinera, que te'l va ensenyar tu, em sembla, oi que sí?
0: Sí.
2: O del pare, o algú
0: No,
2: que...
0: no, no, no, sí, sí,
2: Em sembla que
0: del
2: del
0: besavi,
2: germà de la Cuspinera.
0: del besavi de la seva dona.
2: De la seva. Doncs en aquest dissabte tindrem una altra novetat, que és que ha contactat amb nosaltres un senyor, l'Antoni García, que viu a Ribes de Freser, i va contactar amb les emocionat i va dir: jo sóc el besnet, un dels besnets de Climent Cuspinera.
1: De Climent
2: De Climent
1: Cuspinera,
2: Cuspinera.
1: Unidor. I
0: Sí.
1: estarà aquí.
2: Estarà aquí. Diu que ell va
0: Sí.
2: portar a l'arxiu municipal, va portar tots els arxius que ells tenia de Cuspinera. També ja els hem, avui els hem anat a mirar, a veure, i
0: Sí,
2: hem
0: sí,
2: trobat
0: sí.
2: coses noves, i
0: Sí.
2: està molt content de venir a fer aquest relleu històric. Per tant, també tenim, mira, aquesta tradició, doncs, de relleu generacional, doncs també, a més de la música que ens ha explicat l'Albert Basat, doncs, a més més tindrem aquesta transmissió de relleu generacional a través dels descendents d'en Cuspinera que estan aquí presents. Vindrà ell i vindran els seus fills. Vull dir que tindrem una bona saga de Cuspinera.
1: Perquè això vol dir que hi haurà moltes persones aquí, no? En aquesta...
0: Quan remenes papers et van sortint després coses d'aquestes que no t'esperes, no?
1: Sí, és el fet de que hi ha... que no penses que hi ha descendents, família.
0: Tu preguntes,
1: família,
0: dius, potser...
1: I aleshores apareixen.
0: Sí, clar.
1: Sí, perquè a més una persona com ell, que era d'aquí, no? Doncs, i en aquest cas és Ribes de Freser.
0: Sí, i a més en el seu...
1: I també en els Fígols, vull dir, la família sí. Fígols, que també vingui...
0: Però aquest en concret ha fet donació de partitures,
1: sí,
0: que jo diria això que t'he dit aquesta tarda, que hi ha unes partitures... en els quals hi posa la data, partitures manuscrites d'obres d'en Climent Cuspinera. Com que posa la data, jo intueixo que és molt possible que aquell manuscrit, és a dir, que siguin d'en Climent, siguin escrites per el mateix Climent Cuspinera, perquè
2: això
0: dates...
2: ho podríem verificar quan les estudiem, ja verificarem el tipus de lletra i el tipus d'això i a veure si podem casar-ne alguna.
0: Veiem. Sí.
2: Podem casar-ne alguna. Bueno, com veieu, tot això, com us he fet l'aclaració al principi, serà petit, serà en format pilot, no estem fent un gran mega espectacle, ho estem fent amb un format petit i volem aprendre a veure què passa, a veure com funciona, a veure com va, anirà superbé segur, perquè és una activitat preciosa, i a partir d'aquí els propers anys ja veurem, però aquest any almenys, com que és aquest 150 aniversari, calia òbviament posar en valor totes aquestes troballes històriques, musicals, i també tota aquesta part de danses i contradanses.
1: Els rigodons tenen un ritme molt particular. Com dialoguen amb la història que explicareu?
2: Home, els rigons fan un diàleg molt bonic. Cuspinera, de fet, era músic i era poeta, i tot el que escriu ell té aquest toc poètic. Els rigons, les lletres són peculiars, perquè Cuspinera és capaç d'escriure els rigons. Penseu que els rigons té poqueta lletra, perquè és una cançó que no, clar, no és... I és capaç de amb molt poquet text i associant text amb música, i t'estàs imaginant el que passa. Ens parla que els carlins van entrar per Sant Salvador, que ens van entrar per Puigdomí, ens parla del portal del carrer Vic, que hi havia una barricada, ens parla que després, quan va venir Asensio Vega de Granollers i ens va ajudar, ens parla que van venir la gent de Sant Manat i ens van ajudar, i ens parla que al final tota la peça aquesta diu Victòria, Victòria, i ja ens està parlant una mica, jo m'imagino, això també és imaginació meva, jo m'imagino que la festa de la defensa devien acabar dient Victòria, Victòria, no? Jo m'imagino aquest Victòria, Victòria, que el devien fer com una lluança, no?, del que ens van ajudar. Llavors, és bonic del rigodons associar aquesta lletra, que és una cançó i és una música preciosa, però que a més et posa i et transporta a fa aquests 153 anys que va passar això, i t'imagines el portal del carrer Vic, la serra del Puigdomí, que per cert, ell n'hi diu la serra de dalt, alta del Puigdomí, com si fos una muntanya, no? Llavors ens parla de Sant Salvador, vull dir que ens és capaç, fa 150 anys una lletra que estava escrita, ens transporta, mentalment ens transporta a Alcaldes de fa 150 anys.
1: I com ha estat el procés de treballar amb aquesta música per convertir-la en un espectacle totalment viu?
2: Pues, com tots aquests espectacles, són hores de feina, no? Us explico el procés perquè és bonic. El primer, ell troba les partitures. Segon, jo vaig, les miro, faig fotos. Clar, aquestes partitures amb les fotos són impracticables, són manuscrits de fa 150 anys que es veuen molt malament, que no s'entenen. Les hem d'editar, algunes partitures les va editar el Joan Bosch, algunes partitures les he editat jo. S'han d'editar, llavors un cop editades has de buscar els músics que sàpiguen interpretar aquest tipus de músic. No és un músic qualsevol, és un músic que sàpiga transcriure i que sàpiga com era aquesta música del segle XIX, i intentem que siguin els instruments d'època. Per exemple, les trompetes són trompetes amb do, no trompetes amb si bemol. Llavors hem hagut de buscar un trompetista que truqués amb una trompeta de do. Quan tenim tots aquests elements que ja són molt difícils, ens hem d'ajuntar amb els músics i començar, això és el meu paper com a director, a imaginar-me com Cuspinera volia això, perquè una partitura no ho explica tot. Una partitura pots buscar-li mil matisos, pots fer un crescendo, un retardando, un piano, un... hi ha mil matisos en una partitura. Jo el que faig com a director és intento interpretar com Cuspinera devia interpretar això, i al final és subjectiu, em puc equivocar moltes vegades, eh? Però jo crec que aquí el Joaquim i jo devem ser les persones que més en sabem de Cuspinera, no, però... pràcticament, no? Llavors, intento interpretar això i transmetre als músics el com vull que jo crec que això s'interpreti. I a vegades els músics em diuen, home, vols dir fer-ho així? Dic, sí, jo crec que sí, ho haurem de fer així, perquè jo crec, i els dono el motiu, jo no tinc la raó, però crec que Cuspinera, havent vist altres peces i havent llegit coses, crec que això es devia fer més o menys així. Assagem i al proper pas, aquest dissabte, a tocar-ho i a ballar-ho amb la gent perquè s'ho passin pipa.
0: Sí, clar, quan coneixes el context d'una cosa, d'un fet, en aquest cas d'un fet històric, i tens les cròniques, i saps, tens les cròniques, perquè n'hi ha moltíssima d'informació, jo n'he trobat moltíssim als diaris sobre l'atac, sobre la Festa de la Defensa, evidentment, a l'Arxiu de Caldes em vaig trobant cada any, em vaig trobant amb tota una colla de dades, no? Però anant al que explicava, aquest apartat que explicava el Xesco, evidentment, aviam, si tu coneixes, si tu tens la crònica i et situes en el moment i t'imagines com vivia Caldes, com es vivia Caldes en aquell moment, encara que no ho sàpigues de manera molt profunda, però a grans trets, home, pots acostar-t'hi bastant, i qui sap si amb el temps doncs s'haurà de fer algun matís nou, o s'haurà de rectificar algun matís nou. Sí, és probable, no? Que es descobreixi no sé què i que diguis, ostres, no, doncs aquí haig de mirar de fer algun matís, o haig de treure això i posar no sé quantos, no? Però, evidentment, la lletra, jo no sóc pas un expert en música, que va, però, és a dir, quan llegeixes la lletra ja et pots imaginar que si allò, doncs, és a dir, si diu Victòria, l'últim rigor de Victòria, és a dir, ho has de cantar de manera... Aquella part l'has de cantar de manera contundent i l'has de cantar amb alegria, perquè és que la paraula ja t'ho està dient. I si a més saps que hi havia tot... Es van passar tota la nit lluitant i a més saps que, home, ho tenien i anar tocant a sometent des del campanar i veus que comencen, que arriba un moment determinat que dius, ostres, tu, i no ve ningú, i de cop i volta aquí comença, a les 6 del matí comença a aparèixer gent, els de Sant Manat, els de no sé on, els de no sé quantos, per acabar de l'Essència Ovega, desobeint un ordre. El seu superior va dir, no et moguis de Granollers, perquè es pensaven que els carlins de Carinc Granollers. T'imagines que aquella gent, després d'haver lluitat tota la nit, home, havien d'estar eufòrics, no? Per tant, a l'hora de cantar, has de fotre canya aquí, en aquesta part, no? Mm-hmm.
2: Aquí, en aquest procés, acaba amb el que tu començaves al principi, que parlaves abans amb la gent de l'Escaldàrium, i parlaves de la paraula comunitat, no?
1: Sí.
2: Amb tot aquest procés més musical el fem nosaltres i els músics, però això no acaba aquí, perquè això dels Rigodons, aquest any, també fem un pas molt important. Fins ara havíem cantat els Rigodons amb el cor professional, per aprendre'ls, per veure, i per tant érem músics i cantaires professionals. Aquest any l'estem cantant amb les corals, i farem els Rigodons amb la gent d'aquí, amb la gent del poble. I això ha estat un pas important, i ha estat precisament una decisió molt important, perquè pensem que en Cuspinera, quan cantava els Rigodons aquí, devia cantar amb la gent d'aquí, no se'n devia anar a l'Orfeo Català a cantar els Rigodons. Per tant, pensem que el fet de que aquest any s'incorpori la gent de les corals a cantar els Rigodons és una forma de tornar a la comunitat l'autenticitat d'aquesta peça, perquè també se la facin seva. Quan parlàveu d'aquest del Picanyol, hi ha un altre testimoni que a mi me n'ha parlat, que ell quan era petit cantava els Rigodons, que és el Jaume Pieres del centre. Ell em deia, jo de petit encara me'n recordo que havia cantat algun Rigodon, i li vaig passar les gravacions i em deia, ostres, doncs sí. Això que estem fent ens permet que els nostres fills, l'Aniol, el Lluc, la Jana, els fills de... doncs, es facin hereus d'això. Per tant, hem aconseguit per poquet, però hem aconseguit que no es trenqués el fil, perquè tenim el Picanyol, tenim el Pieres, que encara de petits ho havíem cantat, i per tant agafem això i ho transmetem perquè els nostres fills ho puguin seguir cantant. Pensem que és un fil que ha valgut la pena mantenir viu, no?
1: Què aporta la participació del públic en un acte històric com aquest?
2: Uh-huh. És una mica la mateixa idea aquesta de la comunitat. De fet, el públic que vingui i la gent de les corals que vingui a cantar aniran disfressats d'època. Per tant, farem una recreació, ja dic molt petita escala, però farem una recreació i la gent anirà vestits d'època, no? El fet de que el concert i l'activitat es plantegi de forma participativa és la manera que tenim, això ja saps que funcionem així, el Calderia Vocàlic funcionem així, no fem un musical perquè el vinguis a escoltar, fem un musical perquè el vinguis a cantar. Doncs el mateix, no recuperem la història per escriure un llibre que es quedi a la teva biblioteca durant molts anys, plena de pols, recuperem una història perquè tu en puguis ser el protagonisme i perquè tu aquesta història la puguis viure i transmetre en els teus fills. Crec que aquest fet que estem parlant ja de fa uns minuts, que és el fet comunitari, és, crec, el tret característic que dona sentit a Vocàlic i al Calderí, no?
1: Mm-hmm. També, com has comentat, s'incorpora la festa del Ball de Gitanes, no? Creieu que la dansa ajuda a fer més accessible la història?
2: Jo crec que sí, i per això tot aquest segle XIX es van popularitzar aquestes danses, perquè de la mateixa manera com la música ens arriba al cor, jo crec que la dansa t'arriba a aquesta alegria, no? El fet de ballar, de perdre la vergonya, de somriure, és aquest moment tan màgic que es viu doncs, amb aquestes activitats. I jo crec que efectivament la combinació de dansa, música i història funciona perquè fa que no ens quedi el cap i ens oblidi, sinó que fa que ens arribi el cor, i allò que has viscut, has ballat, has cantat, ho portes a dintre tota la vida, no? I penso que per això doncs aquest segle XIX, totes aquestes gitanes, aquestes contradances, aquests rigodons es van popularitzar tant, perquè no hi havia cinemes, no hi havia Spotify, no hi havia iPhones, i la manera que tenien de fer cultura era aquesta, cantar i ballar a la plaça amb la gent del poble i els teus veïns i els teus amics, no? I la teva estimada, que si ballaves allò en parella la contradança o la gitana, no? Penso que sí que és una molt bona fórmula.
1: Com s'ha construït, perquè, o sigui, per passant ja a la recreació teatralitzada, no? Com s'ha construït la part teatral de la festa d'aquesta festa de la defensa, és a dir, quina és la mirada que heu volgut posar?
2: Uh-huh. S'ha fet una feina a tres bandes. La primera feina, hem seguit totes les pistes que ens ha ensenyat el Joaquim, amb tots els articles que ens ha escrit, i les diferents jornades que hem anat fent, com ara en vam fer una fa poc, que vam fer un recorregut. Hem agafat el text dels rigodons i l'hem entès i l'hem interpretat, i hem parlat també amb un historiador especialista en les terceres guerres carlines aquí al Vallès, que també ens ha donat moltes pistes i ens ha explicat coses també interessants. A partir d'aquests tres elements, en Ferran Devesa, que serà un dels actors que es recrearà això, ha fet un guió, òbviament és un guió inventat, no és que tingui un criteri històric, és un guió inventat, però sí que ha respectat aquests 4-5 elements històrics que sabem que són certs i sabem que val la pena, per tant els hem fet nostres i els hem redactat amb unes paraules inventades, òbviament no sabem què va dir, no? Les persones no sabem què van dir, ho ens hem inventat, però evidentment ho hem fet a partir d'aquests criteris històrics.
1: I què és el més difícil de recrear un atac carlí del segle XIX, no? Això que deia, no? Perquè sigui fidel, no? Però també entenedor per al públic, que sigui entenedor per al públic actual.
2: Mm-hmm. Farem un tastet, i jo crec que això els propers anys ho anirem fent gran i acabarem amb una festa amb 200 persones disfressades i regrant una batalla. Ara ho farem molt petitet i farem un guió que mitjançant el diàleg explica les coses. La dinàmica com hem pogut fer això per no fer una bestiesa, aquí havíem tingut moltes idees de portar uns trabucaires, no? Havíem tingut una altra idea, buscar uns trabucaires que ens representessin uns trets, no? Ja la farem. L'element principal amb el qual farem aquesta recreació és un diàleg de tu a tu que explicarà la història viscuda a través d'aquests elements, i amb la gent de les corals i el públic que vingui disfressat d'època farem el que és una imatge visual. Sabeu com el pessebre vivent, que es fa una imatge teatralitzada, farem això, un diàleg amb imatge teatralitzada a través de la gent que vindrà disfressada.
1: Quina emoció us agradaria que el públic senti, no?, en veure aquesta recreació? I també, de fet, el públic com... suposo que està informat, no? Perquè allí d'anar vestit d'època, d'alguna manera heu informat, o forma part també de vosaltres.
0: Sí, la Marta, la seva dona, ens ha passat a tots els grups, és clar, ens ha passat dibuixos i indicacions, és a dir,
1: és a dir que vosaltres aneu vestits d'època.
0: Sí, ens ha dit ell, és a dir, a veure, uiteu, aquí tenim els dibuixos, en aquella època la gent anava vestida així. No, home, no anirem segurament tots exactament igual, però és que tampoc anaven ells exactament igual, no. És a dir, cadascú tenia la seva particularitat,
1: el seu vestit, no?
0: Però més o menys, jo crec que s'hi costa bastant, ens ha assessorat molt bé.
1: Ja lo teniu preparat.
0: Sí, jo ja tinc l'armilla planxada.
2: La màgia de la Marta és que, a més, ens ensenya a fer aquestes disfresses amb els quatre parracs que tens a casa, no és que te n'hagis d'anar a comprar res, amb una faldilla vella, una samarreta, i fas una disfressa que dius,
1: home... L'adaptes, no?
2: Sí.
1: Totalment adaptada. Això, pues, això que deia, la emoció que us agradaria que el públic pugui sentir, no?, al veure aquesta recreació, aquest teatre.
0: Aquesta festa va sortir del poble. Fixeu-vos que és simptomàtic, el primer any l'Ajuntament s'hi va posar d'esquena. En el seu moment ja ho escriuré, no? Tinc alguns escrits preparats i que he d'anar polint i ja hauran d'anar sortint a la premsa local. Però en aquell primer any l'Ajuntament s'hi va posar d'esquena. Però les dues de les entitats, no sé si les dues úniques, però dues entitats del poble van aglutinar, és a dir, la gent es va aglutinar a través d'aquestes entitats i va dir... Això també ho adapto, jo crec que no m'ho invento, ho adapto, va dir, doncs molt bé, doncs ja ho farem nosaltres. I la festa neix del poble. És curiós, eh? És a dir, les autoritats després s'hi van afegint a l'hora de veure, i van participant, a l'hora de... I això, fixeu-vos que fins i tot en un acte de ple està escrit així, més o menys diu això, ja que aquestes entitats, etcètera, estan fent aquesta festa, l'Ajuntament doncs vol sumar-se.
2: Ens hi afegim.
0: Bé, van ser honestos, almenys en aquella època van ser honestos d'explicar que, bé, no ho teníem clar, però al final ens hi hem afegit per això, no? És a dir, per tant, i si es va estar celebrant durant tants anys, no cada any amb la mateixa esplendor, però cada any, fins i tot en alguna ocasió va arribar a ser festa local. Ostres, no podem deixar, és com la festa major, imagina, la festa major, no fem festa major, home, hauria de passar alguna cosa molt greu perquè no és festa major, no? Sí. Doncs això és igual, era una festa importantíssima per aquell moment. El 1880, el 14 de juliol del 1880, el tren va començar a funcionar, però no hi va haver inauguració oficial fins a finals de mes, coincidint amb la... i es va voler fer així, coincidint amb la festa de la defensa. Per tant, vol dir que això la gent, o sigui, estava molt arrelat en el poble aquesta festa, no la podem perdre.
2: Jo per mi, Conxi, hi ha un valor, n'hi ha molts, però el que jo destacaria, l'emoció que jo destacaria és aquest sentit comunitari de lluitar per les coses que no es poden abandonar, no? Jo crec que aquí el 1873 va passar una cosa important, que és que la gent es va organitzar i va dir, senyors, això no, farem el que faci falta perquè pararem, en aquest cas, els carlins o el que fes. Això és la força de la comunitat. Han passat 150 anys i hi ha moltes coses per les quals lluitar, i el que passa sovint a la societat d'avui en dia és que es perd aquesta visió comunitària i que cadascú de nosaltres, doncs mira, ja té prou feina treballant i fa el que pot i ens oblidem de fer això. Jo crec que aquesta festa és un testimoni i ens ha d'ensenyar a les persones a fer comunitat i a dir als nostres representants polítics, no, això no volem, volem això. No volem un món així, volem un món aixà. I més igual que vostè em digui, i més igual les cares que em posi, i més igual amb quina institució, amb quina empresa, amb quin ajuntament, amb quina Generalitat, amb quin govern espanyol, és igual, penso que aquesta festa per mi hauria de ser un testimoni i hauria d'ensenyar-nos a dir, com fa 150 anys vam dir no, Avui hauríem d'estar dient no per moltes altres coses que no haurien d'estar passant o s'haurien de resoldre d'una forma diferent. Per mi, l'emoció que hauria de transmetre és aquest sentit comunitari de que la gent ens hem de saber que junts som imparables, no?
1: I tant. En un moment en què el territori també pateix, no?, amb incendis, emergències, fragilitat, quin paper creieu que té la cultura, com és en un acte com aquest, no?, en la reconstrucció emocional, justament que estem parlant de comunitat, de la comunitat?
2: Jo crec que la cultura té dos papers clars, ràpid, perquè ens falten pocs minuts. El primer sí. És aquest sentit de l'acompanyament, de dir, mira, estan passant coses, però estem aquí, estem cantant tots junts i això ens ajuda. I la segona que fem, i ho lligo amb l'última activitat, que és aquest concert de solistes que farem demà, el divendres
1: que
2: 17.
1: Que és també el que ja, com quedaven pocs minuts, volien dedicar
2: sí,
1: un minut.
2: Sí,
1: també
2: demà farem un concert que no té res a veure amb la recuperació històrica, és un concert de música moderna, que es diu Concert de Solistes, on hi ha 15 persones que interpretaran cançons de música moderna amb un concert preciós. Ho farem en el Robert de Nola.
1: A
2: les 10 de la nit, amb un format molt bonic, és un maridatge de còctel i música. Doncs aquest concert, per exemple, per acabar amb aquesta idea de com la cultura es vincula amb allò que passa, doncs farem taquilla inversa i allò que es pugui recaptar ho destinarem per fer un projecte de recuperació d'algun espai que s'hagi cremat dels incendis. No podrem recuperar tot, òbviament, però alguna coseta podrem plantar, podrem recuperar. Per tant, el nostre compromís de la cultura és, ha passat això, no ens quedem callats, fem un concert ben bonic, i allò que puguem rascar i que puguem generar, ho dedicarem a tornar a plantar allò que faci falta.
1: No, és molt important justament això que has comentat, perquè era així, doncs, acabar i mira, no sabia, volia sí que es comentés lo d'aquest concert de demà, no? I el fet de que sigui aquesta taguilla inversa pel que el significat que té, doncs també és molt important remarcar-lo. Alguna cosa volies comentar tu, Joaquim, perquè
0: no.
1: Estem allà a,
0: sí, però,
1: a la part
0: clar,
1: final.
0: El rellotge és el que
1: el rellotge
0: ja tinc la premsa escrita, que ja aniré publicant coses.
1: No, de moment és remarcar primer demà aquest concert solista, és que val la pena, no? A més hi ha un maridatge, vull dir, el Robert de Nola, que és a la part de baix, no?, on es poden fer aquests concerts i tal, doncs hi ha un còctel, etc., i tot això amb la música, doncs és molt xulo. I després que arriba el dissabte, i a partir de 8 de la tarda, no?, doncs aleshores és a gaudir d'aquesta festa de la defensa i tot el que vindrà, que hi ha molta sorpresa, això sí que ho podem destacar.
2: Acabem el curs, Conxi, amb això, i en realitat estem ja preparant el musical solidari que arrenquem a la tardor, un musical que es diu Ressons de Broadway, i com que no hi ha més temps, aquí ho deixo sense
1: pues
2: més pistes.
1: Aquí ho deixem, i a partir de setembre estarem de nou en contacte. En això ja serà el fòrum. Francesc, Joaquim, i doncs moltes gràcies per portar-nos aquesta mirada tan rica sobre la festa de la defensa i també sobre totes aquestes activitats que feu des de Vocàlid, no? Gràcies per la feina que feu, per mantenir viva la memòria i per convertir la història en música, dansa i comunitat.
0: I a tu per permetre'ns explicar-ho.
1: No, aquí és la ràdio. Doncs hi ha
0: el
1: programa,
0: ràdio,
1: evidentment.
0: No. La ràdio,
1: doncs,
0: tens raó.
1: Aquest dissabte Caldes tornarà a ser un poble que recorda, que recrea i que celebra la seva identitat, i nosaltres des de la ràdio hi posarem la veu i l'escalfor. I així, doncs, moltes gràcies de nou. Gràcies a tots els que heu estat passat aquí avui pel programa. La cultura és això, un joc compartit, una memòria que es canta, que es balla, que es diu i que es viu. Moltes gràcies a totes i tots, als presents i als que ens escolteu. Ens retrobem dijous vinent.

0: Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: La Sala Noble de Can Rius va acollir ahir dimecres la presentació del Pla Sectorial Implantació d'Energies Renovables a Catalunya, el Plàter. El grup de pagesia de Caldes va organitzar l'acte que tenia com a objectiu exposar l'impacte i les conseqüències que pot tenir la implantació d'aquest Pla d'Energies Renovables sobre la propietat i els usos del sòl. L'agricultor, ramader i silvicultor Enric Ullà va presentar l'acte i va exposar la situació actual del Plàter a Caldes. En declaracions a Ràdio Caldes, explica com afecta aquesta iniciativa al govern en el cas de Caldes.
2: Un decret que ha aprovat la Generalitat a esquenes de la gent del territori i fins i tot a esquenes de l'Ajuntament. El Plàter planifica usar plaques solars i molins de vent en terreny rústic. Aquesta afectació, evidentment, afecta per enèsima vegada a terrenys agrícoles i ramaders i també per terreny forestal. Des del grup de pagesia Caldes, com que ningú ens ha informat d'aquest decret, ens vam assabentar, doncs hem volgut informar la ciutadania.
1: A la taula rodona també hi van participar la biòloga del col·lectiu ecologista del Moianès, Pilar Clapés, i el president de l'ADF dels Cingles, Miquel Buixó. Ells van ser els encarregats d'explicar les conseqüències territorials, ambientals, agràries i paisatgístiques del pla sectorial. Durant la reunió es va informar sobre el procés d'al·legacions i les possibles actuacions futures. L'objectiu final d'aquestes trobades era facilitar la informació i fomentar el debat sobre un pla que pot tenir una incidència important en el territori i en el desenvolupament futur de Caldes, la comarca i el país. Caldes ha participat a la primera jornada de la iniciativa Petits Municipis a la Unió Europea, una trobada celebrada el passat 18 de juny a Masquefa, en què hi va assistir la regidora d'Europa i Projecció Exterior, Núria Carné. Una iniciativa nascuda per posar en valor el paper dels petits i mitjans municipis en la construcció europea. La regidora va intervenir en la taula rodona per compartir l'experiència de Caldes en projecció exterior, xarxa europea i participació en projectes internacionals. Unes tasques que es desenvolupen des de la creació d'aquesta regidoria l'any 2023. Durant aquests anys s'han impulsat els agermanaments amb municipis europeus, l'Associació Europea de Ciutats Termals Històriques, el projecte Termecobat, el Young Elected Politicians i l'European Union Local Councillors, entre d'altres. Les polítiques de joventut, habitatge i agenda 2030 protagonitzen el Consell d'Alcaldies celebrat ahir. Després de gairebé dos mesos es van reunir els màxims representants dels municipis del Vallès Oriental, una sessió que partia amb la líder del PSC de Caldes com a protagonista. Carla Millán, consellera delegada de joventut a la comarca, va presentar les polítiques de joventut que s'han desplegat i va fer una diagnosi dels punts d'informació juvenil. A banda d'això, durant la reunió també es va presentar l'Oficina Comarcal d'Habitatge, la iniciativa que té com a objectiu oferir assessorament a la ciutadania i als ens locals per trobar, mantenir i accedir a habitatges. Una oficina que ha gestionat més de 3 milions i mig d'euros en ajuts al lloguer durant el 2025, unes xifres que suposen un increment del 12,5% respecte al 2024. També es va aprofitar per fer un repàs de les consultes de cada oficina, que tant en l'oficina jove com la de l'habitatge han augmentat la seva activitat. I acabem amb el temps. Avui hem tingut un matí de calor intensa amb un cel que ha alternat estones de sol i alguns intervals de núvols. Un cop superat el pic de la tercera onada de calor, les temperatures han començat amb una mínima de 23 graus i al migdia s'enfilaran als 35 graus, tot i quedar un punt més frenades que ahir, que es van fregar als 40 graus. La jornada avui igualment està marcada per una sensació de molta calor durant les hores centrals del dia. El vent bufarà moderat a la tarda amb ratxes que poden arribar als 15 km per hora, fet que no serà suficient per alleujar la xafogó. Demà divendres la situació canviarà ben poc. Tornarem a tenir un dia majoritàriament assolellat, amb alguns núvols baixos a primera hora i algun interval de núvols al matí. Les temperatures baixaran una mica a la matinada amb una mínima de 22 graus, mentre que la màxima es quedarà al voltant dels 34 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

Yeah.

Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.

Ràdio Caldes, 107.8. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.